etrafı dallarını atarak bir ulu ağaç oldu. Cihanı kapladı.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Volumen al màximo, el programa de música dance que podràs escoltar a la una de la matinada del dijous al divendres aquí, a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 80. Volumen al màximo, també els diumenges a les 8 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència. De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
4: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: receptes. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Sintonitza tots els divendres de 8 del matí.

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
2: No fotis.
3: M'ha encantat el seu programa Music City.
4: Bueno.
5: Això és Mogra de Monja, tu.
2: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
0: Music City amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
6: Let's go. T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
7: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somniar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
8: Ràdio Cunit. Al 107.0.

Atenció, comença el nou programa de Monotrònic. Tens mono? Molt mono de música electrònica? Aquest és el teu espai per fer pedagogia i història de la música electrònica i, com no, els seus monogràfics de tots els grups en els diferents estils musicals. Repassats per un servidor d'una manera amena, intentant sintetitzar al màxim aquesta corrent a la qual li apassiona un servidor, Jaume Sens. Un plaer d'acompanyar-vos al llarg d'aquest viatge amb el Monotrònic, el qual ara comença. Benvinguts a un nou Monotrònic. Avui el protagonista és Peter Baumann i sona d'aquesta manera.

Sí, senyors, així sona Peter Baumann, el nostre protagonista del monotrònic d'avui. I us preguntareu, qui és aquest bon home? Doncs és berlinès. Va néixer un 29 de gener de 1953 i és un músic i compositor alemany de música electrònica, conegut per haver format part també del grup Tangerine Dream entre els anys 70, principis dels 70 finals, i el qual doncs també és un altre dels músics dins de l'estil del krautrock alemany, el qual portem repassant. Un altre músic, el qual va formar la seva primera banda de rock als 14 anys, sent part d'una sèrie de d'efímers grups, fins a la seva tornada a Tangerine Dream el 1971, on va treballar juntament amb Edgar Froese i Christopher Frankie durant els anys més celebrats del grup, gravant amb ells discos clàssics com Phaedra, Rubicon o Ricochet, entre d'altres, els quals ja hem repassat. Avui per això ens centrem en l'obra només d'ell, de Peter Baumann. Amb els seus ritmes acompassats, els quals s'entreveu el que és l'escola alemanya del krautrock, precursor de la música electrònica. Amb els seus teclats, òrgans, sintetitzadors, i des de la discogràfica Virgin Records i EMI Records va encetar doncs aquesta carrera en solitari. A partir del 1976, paral·lelament amb Tangerine Dream, i ja el 1979, totalment sol, Peter Baumann.

Mentrestant, encara membre de la banda, com dèiem, va realitzar el seu primer àlbum en solitari, titulat Romance 76, a l'any 1976, el qual va comptar amb la presència de l'Orquestra Filarmònica de Múnich i el qual, doncs, començarem a escoltar i a repassar. Aquest primer àlbum en solitari, el Romance 7 de Peter Baumann, al qual doncs també començarem a endinsar-nos ja a les profunditats de la seva obra en solitari de Peter Baumann, Extranger in Dream, un altre dels fantàstics referents de la música krautrock alemanya i de la música còsmica. Romance 7. Temes com Vicente al present, Romance, Face by Face, Medio of Infinity, o The Glass Bridge, Medio of Infinity 2. Disfrutem, doncs, de l'obra de Peter Baumann aquí, al Monotrònic.

Escoltant a Peter Baumann, una de les seves primeres obres, el Romans 76, el qual doncs estàvem disfrutant, com sempre, a través de la teva sintonia amiga. Una obra de l'any 1976.

Temes titulats com a Romance, el qual havíem escoltat, el Face by Face, o també Middle on Infinity, a la primera part, i The Glass Bridges, a la segona part d'aquest Romance de l'any 1976, la qual estem repassant els temes més destacables de la seva obra de Peter Baumann, el qual també és un component destacat del krautrock alemany. Però si seguim, doncs, repassant la seva carrera. A banda d'aquest primer àlbum, el qual, doncs, va realitzar paral·lelament amb la seva participació en Tangerine Dream, a partir de l'any 1978 va deixar la banda de Tangerine Dream definitivament per formar el grup Leda amb Hans Brandeis, i editant a l'LP Welcome to the Joyline en aquell mateix any, al qual, doncs, ara escoltarem aquesta fantàstica obra de Peter Baumann, i com bé dèiem, amb Hans Brandeis, Leda, Welcome to the Joyline, titulada com a Cosmic Space Disco, any 1979.

Escoltes el Monotònic, avui repassant l'obra en solitari de Peter Baumann, el qual ens arriba amb altres temes musicals, com per exemple aquest altre àlbum, el qual després de la seva aventura amb l'EDA, a finals dels 70 i principis dels 80, realitza altres discs en solitari, com per exemple aquest Transharmonic Nights o el Repeat Repeat, el qual més endavant, ja des del 1984, portaria a terme el seu propi segell discogràfic, el Private Music, especialitzat en música instrumental, encara que va acabar venent el 1996. Des del 2009, doncs, segueix el seu projecte Baumann Foundation, un emprendiment de caràcter filantròpic dedicat a l'exploració i a donar suport al benestar humà, segons explica la seva pàgina web. Baumann resideix a San Francisco, a Califòrnia, amb la seva dona i és pare de 3 fills. Amb Tangerine Dream va realitzar els àlbums Zeit, Atem, Phaedra, Rubicon, Ricochet, Stratosphere i Encore, els quals hem repassat. Doncs ara ens centrem en la seva vessant més en solitari, la seva obra en solitari, amb aquest àlbum de 1979, Transharmonic Nights.

Transharmonic Nights, en temes com This Day, White Wench and Black Beach, el qual hem escoltat anteriorment, i el Chasing the Dream. I ara, doncs, aquest altre que estàvem escoltant, The Viking of the Strand, durant pas al dia de la fase, The Phase Day, el qual, doncs, és un altre dels temes de les peces clàssiques d'aquest fantàstic àlbum Transharmonic Nights, de Peter Baumann.

Peter Baumann, el protagonista del Monotrònic d'avui, al qual estem repassant tota la seva discografia en solitari, un dels components puntals del krautrock alemany del 70 des de Berlín en solitari, amb temes també com aquest altre.

Escoltant l'obra en solidari de Peter Baumann, el protagonista del dia d'avui en el nostre monotrònic, al qual doncs passem ara a passar també i escoltar un dels singles, també tot un èxit d'aquest fantàstic productor i músic d'electrònica, com és l'Strangers in the Night de 1983, el qual doncs va tenir força èxit a les pistes de ball. Anem a escoltar-lo.

Peter Bowman, que el qual ha anat evolucionant musicalment al llarg de la història de la música electrònica, al qual us deixem ja amb un dels seus últims treballs, ja a principis dels 90, amb Paul Holzlinger, anomenat The Blue Room, l'habitació blava, i a la qual doncs ens despedim de tots vosaltres fins la setmana vinent, com sempre aquí al Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, un plaer de nos acompanyar, i us deixem amb la companyia de Peter Bowman i la seva habitació blava. Que vagi de gust i fins la pròxima. Siau!

0: carrega't amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades, amb els clàssics dels 40s. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit divisa.
2: Divisa. Divisa.
0: Jordi Casas House.
3: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop i el rock, no t'has equivocat de dial. Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
4: Si t'agrada viatjar pel món, ho pots fer a través de les seves músiques més autèntiques amb The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els diumenges de 1 a 3 de la tarda en la sintonia de Ràdio Cunit.
1: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
5: Sound DJs, quilòmetre zero. El teu programa de música electrònica que escoltaràs tots els dijous a partir de les 8 del matí i en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda. Sessions en directe dels teus DJs quilòmetre zero. Juli Riba, Josian Cou DJ i DJ Jaumix. En directe, per tu, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Recorda, no t'ho perdis. Som DJs, quilòmetre zero.
6: T'agrada viatjar en tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
7: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió a l'iniciar una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. En certa ocasió, Marilyn, el mite Marilyn Monroe, va dir: a vegades les coses bones s'espatllen perquè puguin sorgir coses millors. Si et trobes en aquesta circumstància, ànim. Ah, i la música, segur, sempre t'ajudarà.
1: Hola, soc Joan Carles i truco de Barcelona. I abans de res, enhorabona pel programa. I després m'agradaria escoltar la cançó El asiento del conductor del grup Sniff and the Tears. Moltes gràcies i felicitats.

0: Driver Seat, que quiso dir l'assiento del conductor, va ser pràcticament l'únic èxit d'aquesta banda britànica anomenada Sniff and the Tears, que podríem traduir com ensumar i les llàgrimes. Pertany a 1978 i jo vaig estar a punt d'agafar-li mania. Sí, és un tamarro, sí, està molt bé, però és que resulta, ja ho he explicat altres vegades, que va coincidir la novetat d'aquest disc amb el meu servei militar, amb el campamento de Colmenar Viejo a Madrid, i per la megafonia. Tenien encallat un sintonitzador de ràdio a los 40 principales. Eren temps de transició i potser no interessava que els pobres nois escoltessin els problemes que tenia el país, les manifestacions, les vagues, els morts. En fi, eren temps complicats. No ho sé si era aquest motiu, però el cas és que els 40 repetien molt les cançons. Aquesta i Baker Street de Jerry Rafferty, que també és boníssima, doncs va haver-hi un moment que vaig dir no puc més ja. O sigui, vaig tardar molt de temps en tornar-les a escoltar. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodril, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa Rivalval de l'Albert Malla,
0: a través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. I està sonant ja la meva especial d'avui. Es diu My Life, la meva vida, i forma part de l'àlbum Carrer 52, que també el 1978 va publicar Billy Joel. És una cançó reflexiva. Parla de diversos temes, com cometre errors, et sona? Addiccions, també parla de pèrdues, de la lluita per trobar-se a un mateix i la por de viure una vida sense significat o sense propòsit. És una cançó, però, que et dona impuls a voler ser lliure, a ser independent, ignorant una mica els consells de la gent propera a nosaltres, que a vegades ens frena amb consells sobreprotectors. Comença dient, per exemple, vaig rebre una trucada d'un vell amic amb qui realment vaig ser molt proper en un temps. Em va dir que no podia seguir vivint de la forma americana. Va tancar la seva botiga, va vendre una casa i va comprar un bitllet per la costa oest. I en un altre moment diu, mira, ja no m'interessa el que diguis, aquesta és la meva vida. Segueix endavant amb la teva vida i deixa'm en pau.

My Life. La meva vida. Billy Joel, el 1978. A banda del que diu la cançó, crec que és una bona cançó, que dona bon rotllo, sí. Espero que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. Tot seguit, juguem una micatona amb les versions. Looks the same as I step down from the train. En Felip Puig ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, on ens fa una reflexió. Ens parla de dues cançons que ell no concreta si són millors les versions que les originals, però el que sí que pot assegurar és que van ser molt més famoses les versions que les originals. It's good to touch the green grass of home. Ens diu en Felip: admirat, Albert, gràcies. M'encanta l'apartat que dediques als covers. Valorar una cançó és molt difícil perquè intervé la subjectivitat. Encara que a vegades hi ha molta unanimitat en admetre que certes cançons són millor que les originals. Aquestes dues que et proposo crec que estan en aquest apartat. Les dues varen encapçalar els números 1 del Regne Unit i d'Estats Units. Green Grass of Home és original de Johnny Darrell, nascut a Alabama el 1940, que va marxar a l'altra dimensió al 1997. Que, per cert, Felip, estem escoltant per primera vegada el programa, malgrat els anys transcorreguts, és clar, perquè sempre havia sonat la versió de Tom Jones.

Una cançó que segur que molts cocos han ballat de dos en dos quan posaven lents a les discoteques. Una cançó que parla d'unes imatges idíl·liques, de l'herba verda, del jardí de casa meva, dels meus pares, de la meva nòvia. Però és que en realitat, si sabéssiu el que diu, la lletra dona molt mal rotllo, perquè tot això és el que somia un condemnat a mort unes hores abans de que el matin. Però sí, sembla una cançó molt romàntica que va triomfar molt més en la versió del Tigre de Gales. La més coneguda per tots, eh? Tom Jones.

la prodigiosa veu de Tom Jones, nascut el 1940 al Regne Unit, arribant al número 1 amb una cançó original de Johnny Depp.

0: però l'amic Felip Puig, en el seu correu, ens parlava de dues cançons, de dos exemples de cançons que han triomfat molt més per les versions que no pas per l'original. La segona era aquesta, de Don McLean.
1: But life began again the day you took my hand.
0: I mira que és maca, eh? And I love you so.

Don McLean, l'home de l'American Pie. El de Vincent. Em quedo amb ganes d'escoltar algun altre d'ell, perquè en va fer moltes de molt maques. Però, amb això de les versions, va ser més important la que va fer Perry Como, que en realitat es deia Pierino. D'origen italià, va néixer a Pennsylvania el 1912. Va presentar molts shows de televisió, que amb els que va aconseguir 5 premis Emmy. Però va ser més important la seva carrera musical, en la que va haver-hi un temps que va competir amb la veu, li deien la veu a Frankie Sinatra. Va competir amb els millors crooners de l'època i el seu gran èxit, bé, en va tenir més de 100, de famoses, i que va aconseguir incloure les llistes, va ser aquest I Love You So, i t'estimo tant.

Barry Como, com us deia, nascut a Pennsilvània, concretament el 1912, que se'n va anar el 2001, quan estava a Florida. Gràcies, ben trobat aquest tema, Felip Puig, de dues cançons que van ser molt més supervendes, molt més famoses en les versions que en l'original. Però, clar, l'escoltar Don McLean, m'he quedat amb ganes d'escoltar un altre d'ell. No va ser gaire popular, però sempre m'ha semblat una preciositat. Es diu Winterwood.

0: Winter Road, hivernacle, 1971. Beethoven fa molts anys va dir: la música constitueix una revelació més alta que cap altra filosofia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Que bonic, no? Et relaxa aquest so? És el de la companyia elèctrica Dharma. Bons i vells amics. Serveix com a introducció a un correu electrònic rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Però abans, permeta'm recordar-te que aquí tens una segona oportunitat. Si ara mateix t'incorpores a la nostra sintonia, ja fas tard, eh? Portem com mitja hora de programa. Però pots recuperar tots els programes emesos dels últims mesos i fins i tot anys a vegades a la plataforma iVox.com. També estem a Spotify, a YouTube, a Amazon Music o a Apple iTunes. Hi ha alguna d'aquestes plataformes que permet deixar comentaris, bons o no, sobre el programa. I, per exemple, un dels últims que he llegit a YouTube diu: posa més rock progressiu. Però en altres comentaris em deien: posa més franceses. I n'hi havien bastants que deien: posa més música italiana. Bueno, aquí, des de l'octubre del 93, intentem una cosa gairebé impossible, que és complaure a tothom. Però jo sempre tinc una teoria. Els cocos ens vam criar en un temps en què la música era cara, que no ens podíem comprar tots els discos que ens agradaven i que la ràdio era la nostra aliada. Era l'única que tenia totes les novetats, tot el que estava de moda, tot el que ens agradava ballar. Ens servia de referència per decidir-nos exactament, segons la nostra butxaca, tan jove com nosaltres, quins discos ens compraríem. Però aquella ràdio dels anys 60 i 70 posava de tot. Jo sempre poso com a exemple una vegada que després de Manolo Escobar va sonar Led Zeppelin. I així, jo crec que d'alguna manera els cocos som molt... tenim un gust musical molt ampli, molt variat. No ho sé, ho deixo en l'aire. Mira, ara en els pròxims minuts anirem forts, anirem de hard rock. No, amb l'alarma no. Però és que l'amic Xavier Uller, que diu que té 68 anys, diu: la música és infinita. A mi la música m'ajuda a viure. De sobte penso en un músic que no sé si mai l'he sentit als teus programes. És Alice Cooper, amb la cançó Under My Wheels del Long Play Killer. Saps que hi ha emissores que han tingut o tenen vetat a Alice Cooper? Ah, sí? Diu: si és el teu cas, pots posar la nostra companyia elèctrica Dharma amb els pardals de la Rambla, del magnífic Long Play Lol Com Balla. Que no té res a veure amb l'Alice Cooper, eh? Diu: moltes gràcies, Albert, un fervent seguidor teu, en Xavier Uller, salutacions i que la música no pari! Aquí no hi ha cap problema, Xavier.

Under My Wheels. El tema d'Alice Cooper que ens demanava en Xavier Uller, que no ens diu des d'on ens escolta. Ah, sí. Des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. On sabem que tenim molts amics i on vam tenir l'ocasió de fer una festa major amb el Coco, adaptat a Sacher de Vall. Aquest Under My Wheels, és a dir, sota les meves rodes, es va publicar el 1971. Però jo d'Alice Cooper recordo més Schools Out, a la sortida del col·legi, que va sonar, jo crec que més, l'any següent, el 1972. Alice Cooper, a qui li entusiasmava fingir la seva pròpia mort sobre l'escenari, ja sigui guillotinat, electrocutat, esquarterat, davant d'un escamot d'execució o en el patíbul amb una sac al coll.

Alice Cooper. Nascut a Detroit el 1948. Schools Out, el seu primer gran èxit a Espanya, el 72, a la sortida del col·le. Músiques com aquesta...

0: Triomf ben forts. No és la primera vegada que sona en el programa, però ara feia molt que no sonava.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Anem al cinema? Aquest guaco guaco sona a una pel·lícula molt recomanable, que aquí es va dir El hombre de la lluvia, Rain Man, protagonitzada per un brillantíssim Dusty Hoffman. Una pel·li, parlo de memòria, de finals dels anys 80. Quina cançó o tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més? No és necessari que també t'hagi agradat la pel·lícula, sinó la seva música. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí. cocodrilclub@gmail.com. Aquest Aiko Aiko que estem escoltant és un cant dels indis de fa molts anys. Més de 100. El cantaven quan estaven contents. Des de Torroella de Montgrí m'escriu la Immaculada Cáceres, que em diu: bon dia, m'agradaria a l'espai de les bandes sonores la cançó que ballen en una escena l'actriu Kelly McGillis i Harrison Ford, i que em sembla que es diu Wonderful World. La pel·lícula era El único testigo. Moltes gràcies, Immaculada Cáceres. És un gran clàssic de Sam Cooke del 1960.

Wonderful World, món meravellós, no confondre amb una altra grandíssima cançó del mateix títol, però interpretada per Louis Armstrong. Aquesta és la de la pel·lícula Único Testigo, però bueno, que havia sortit el 1960, la pel·li és de mitjans dels anys 80. La cançó de pel·lícula preferida per la Immaculada Cáceres, que ens escolta i escriu des de Torroella de Montgrí. I des de Barcelona, en Xavier Miranda ens demana la cançó de Born Free, que aquí es va dir Nacida Libre.

Born Free, nacida libre, la història d'una lleona, de 1966, cançó de Matt Monro, música de John Barry. Quina és la cançó de pel·lícula preferida per tu? Digue-m'ho per e-mail a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Pere Tafalla Gil, que em diu: salutacions amables a tots els cocos i especialment a l'amic Albert Malla, a qui considero amic per les moltes bones hores que he pogut passar escoltant-lo per la ràdio. Moltes gràcies, Pere. Diu: doncs sí, aquesta és la banda sonora que tinc entre les meves favorites, Verano del 42, perquè va guanyar l'Oscar de 1972 a la millor banda sonora original de Michel Legrand. La Jennifer O'Neill, magnífica, estava en els seus millors moments. Crec que només l'he pogut veure una vegada al cinema i seria, no sé, l'any 72, 73 o 74. L'he pogut trobar a YouTube. La qualitat de la imatge no és la millor, però no tinc Amazon Prime, així que la tornaré a veure en els meus moments lliures, perquè és una gran pel·lícula. Cordialment, Pere Tafalla Gil. Doncs aquí la tens, i amb molt de gust, perquè realment la música és molt maca.

música de Michel Legrand per la pel·lícula Verano del 42. Per cert, tu ja hi eres a l'estiu del 42? O potser ja hi eres quan es va estrenar la pel·lícula el 1972? És la música preferida de l'amic Pere Tafalla. Gil, continuem al cinema còmodament instal·lats, estem molt còmodes. I sí, és un d'aquells cinemes clàssics, dels que ja no queden, pràcticament, amb una luxosa cortina vermella que ens descobreix la gran sorpresa. Per exemple, ara projectarem Thelma i Louise, perquè així ens ho demana la Maria Victòria Profitós. Per cert que, si us interessa, Thelma i Louise està a la plataforma RTV Play i es pot veure gratuïtament. Jo vaig organitzar una preestrena de Thelma i Louise, crec recordar que era el 1993. No, perdó, el 91, va ser abans. Com passa el temps, eh? Passa que és un fàstic. Sí, el 91, ja fa una estoneta, com diu el Túria. Bueno, és una road movie, una pel·lícula de carretera. A mi m'agraden les pel·lícules de carretera. Protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que encara ens agrada més perquè de sempre l'ha doblat la gran Maria Luisa Solà. Dirigida per Ridley Scott, i amb música de Hans Zimmer. Maria Victòria, fa poc es va morir Marian Faithfull i la vam recordar, entre d'altres temes, amb la cançó que surt a la banda sonora de Thelma i Louise. Avui ho farem amb la música incidental, que jo a vegades he utilitzat com a sintonia en el programa quan m'he posat especialment tonto.

La música incidental de Thelma i Lewis de 1991 i de Hans Zimmer, la música que més li agrada a la Maria Victòria Profitós. Recordant la cançó de la pel·lícula de la Marianne Faithfull, la balada de Lucy Jordan, que ens agrada molt, eh? I acabarem aquest espai amb una proposta que, per ritme, jo crec que ara quedaria molt bé, que és la de Bagdad Café, que ens demana la Marisol des del barri de les Corts de Barcelona. Diu, creo que aún no la he escuchado en el programa, pues no, no había sonado. Gracias y larga vida al coco, Marisol. Doncs moltes gràcies a tu per escollir Bagdad Café, una pel·lícula alemanya de 1987, amb música de Bob Telson, però que escoltarem amb la cançó principal, Calling You, interpretada per Lee.

0: Calling You, cançó principal de la banda sonora de Bagdad Café, interpretada per Linda Weasley, la banda sonora preferida de la Marisol. I ara, al sortir del cinema, anem a la disco, els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, almenys una, eh? I digue'm també, aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet José Antonio Lara, que ens diu en el seu correu: bon dia, Albert, fa un parell d'anys que no parlem. La meva discoteca era New World, a Vilafranca del Penedès. Allà vaig conèixer la que actualment era la meva dona i ja han passat 37 anys. Quins records! Salut, José Antonio Lara. Bueno, ens dius la discoteca, però no ens dius la cançó, així que jo calculo que vas conèixer a la teva dona en aquesta discoteca de Vilafranca, New World, quan sonava sempre a totes les sessions Rick Astley. Perquè això és de 1988. Never gonna give you up. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 100 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears i en diferents dies i horaris emeten aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir, el que importa no és el que tens a la vida, sinó a qui tens a la vida. Els Sirex estan celebrant els seus 65 anys de carrera per tota Espanya. Ens van convidar al seu concert de Madrid. Precisament, Leslie deia a l'escenari.
2: Y vosotros debéis de pensar, estos tíos que están encima del escenario, que están celebrando, como hoy me ha pasado, 65 años, deben de tener 90. No, yo tengo 80 años. Empecé con 14, con 15, con 15. Barcelona estaba invadida por la sexta flota americana y allí vimos por primera vez lo que era un conjunto de rockabilly. Madrid, aquí venían los pijos, venían con el maletín y aquí los aviones, la pasta. Zaragoza los aviones y en Cádiz, en Rota, los submarinos. Pero allí los marines, que eran... Todos iban al bar y montaban en allí un chiringuito de la Barceloneta que se llamaba Hawaii, que el guitarra que llevábamos solista se llamaba Benjamín. Yo tenía un grupito que nos llamábamos los Meteors. Y con aquel grupito nos lo pasábamos bomba. Pero ¿sabéis qué hubo que rompía todos los grupos en aquella época? Porque la edad que teníamos todavía no hacíamos la mili. Las novias. Ibas a ensayar, faltaban dos. Ibas al otro día, faltaba otro. Y yo decía, pero a mí las novias me gustan, pero la música, pues no, las novias. Y entonces, como todo era para divertirnos, me vinieron a buscar los Sirex, me vino a buscar este. Este lleva 3 meses antes que yo con los Sirex. Me vino a buscar y dije, como era todo para divertirnos, le dije, ¿sabes? Viva Bolola. Y dice, hombre, viva Bolola. No, hombre, no. Viva Bolula, she's my baby. Y vi que arrancaban y dije, uy, ya tengo conjunto. Y ellos pensaron, ya tenemos cantante. Y bueno, y con 17 años fuimos ya a actuar, a pasar la temporada en la costa. Y así empezamos, es decir, muy jovencitos. Y fue muy, como diría, todo muy rápido. La vida nos ha pasado por encima que yo, muy rápida. Pero muy rápida, pero ha habido una cosa que ha sido lo que me ha hecho llorar. Y ha sido el amor a la música. Que no quiero reiterarme porque lo he explicado antes. Con que vamos a hacer música, que es lo que viene a escuchar la gente.
1: Amics del Cocodril Club, estem a Madrid amb els Sirex pocs minuts abans de que comencin el seu concert de la gira del 65è aniversari dels Sirex. Què tal, Leslie? Què sents en aquests moments?
2: Que estic molt content. El de complir 65 anys és una cosa pues, que dia a dia vas donant compte que ho vas passar. Però quan ens has corregut de fer aquests concerts amb invitats i veure de que tots els invitats, com els han dit, si tu me dices bé, lo dejo todo, això és que, nen, els Sirex han quedat molt contents i molt orgullosos perquè hi ha molta gent que ens estima.
1: Juanjo Calvo, què tal?
3: Molt bé.
1: I amb nosaltres també Pepe Fonseré, evidentment. Hola, Pepe.
4: Hola, què tal, com estem? Bé, aquí preparats per sortir a la plaça de toros, ja.
1: Teniu constància d'alguna banda, d'algun grup, d'algun conjunt, com es deia, als anys 60, que porti 65 anys, amb tres components originals com vosaltres?
4: Que jo sàpiga, que jo recordi, no. No hi ha ningú més que nosaltres.
1: Això és un rècord, eh?
4: Bueno, és un rècord mentre el cuerpo aguante.
1: Leslie, estem a Madrid. Jo t'he entrevistat moltes vegades, però és la primera que ho faig a Madrid. I jo recordo que fa 40 anys vau gravar una cançó que es deia Madrid, Madrid, me desesperas.
2: Levanta ya tus posaderas.
1: Exacte.
2: Que de tanto mover las caderas se van a errar de ti.
1: I a més vau tenir els dallonses de tocar-la a Madrid.
2: No, per a més invitats per dir-ho, Galván. Va haver un periodista
5: Li va fer una entrevista amb el Tino Capaz i ell li deia que pensava de ser grup català que havia cantat una canció de Madrid Merece Pérez. Diu, coño, los Cires. I diu, bo, pues mira si me gusta que los ya ha contratado para que vengan a actuar per San Isidro. I el va deixar tallat. Per què? Perquè de Madrid ha cantat, tothom ha cantat 40.000 coses.
6: Home, deixa'm recordar alguna de les moltes cançons que parlen de Madrid. Aquesta, concretament, de Víctor Manuel, de principis dels 80, no diu la paraula Madrid, però parla del pirulí de Madrid, del pirulí de Televisió Espanyola, que aleshores era l'únic canal que podíem veure.

I la seva dona, Anna Belén, la padrina d'aquest programa quan vam complir 30 anys, el 1988 tampoc deia la paraula Madrid, però parlava d'algunes de les coses de la ciutat.

0: Pongamos que hablo de Madrid. Però els Sirex, al llarg de la seva història, han tocat moltes vegades a Madrid, com deia Leslie a l'escenari.
1: Nosotros con 65 años hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado muchas cosas. Pero yo me acuerdo cuando veníamos en el año 62-63 a Madrid, al Imperator, al Paraninfo, todas las tardes, aquello no era pasada. Los pequeñiques, los relámpagos, los, bueno, los estudiantes, todos allí dando cariño y simpatía. Y la música era lo que nos ha hecho vivir, porque de todas las cosas, la más importante es la música. Gracias. I si hi ha una cançó bonica, bonica, és el Madrid, Madrid, me desesperes, perquè a part de la tonteria de se van a rir de ti, perquè era una cosa social que estaven vivint en aquell moment. Això que quan parlem de l'escova, quantes coses barreria, i barreria jo el dinero, doncs és una miqueta similar. És tocar un moment una cosa puntual i social, m'entens?, que estava passant, m'entens? Va haver-hi una quantitat en aquell moment de pobresa, que la gent estava per les cantonades demanant, i tothom havia una queixa i no ho solucionava. A polítics. I bueno, i per aquí va sortir-ho del Madrid, Madrid, me desesperes.
0: Potser algú la va malinterpretar, perquè no era una cançó clar, en contra de cap madrileny, diguem, no?
1: No, home, tot al contrari. I a més, una visió, parlant de Madrid, de dir, collons, aquest coneix ben a Madrid, quan parlava, tus viejas calles, tu escalèctric, contrastes d'ayer i hoy. Hi ha molta gent que no sap que aquí a Madrid hi havia escalèctrics.
0: Sí,
1: bueno, el mateix que...
0: Però veig que te'n recordes, però fa molt temps que no la toqueu, aquesta,
1: No, no, no, no.
2: Es va, el repertori no es va variant per no ser repetitius.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Albert, el repertori... El repertori ja no el fem els directs. El repertori el fa la gent. Avui aquesta nit cantarem una cançó que fa molt de temps que no la feia, que és El Sol en la Playa.
2: Aquesta la vas escriure tu un dia que estaves fotut perquè t'havia deixat la nòvia.
1: Sí.
3: És nostre.
1: Sí.
4: L'Albert és un llibre obert. Estem orgullosos.
2: I estaves a la Barceloneta.
1: I estava a la Barceloneta.
2: Natació.
1: Allí al club, i molt emprenyat, i vaig escriure El Sol en la Playa. Perquè ben veritat que la Pepa deia que era molt raro. La cançó diu que és raro. Soy, no? Bueno, total, em refereixo de que aquesta cançó avui ve uns amics de Logroño que diuen si no cantes a sol a la playa, quemamos el local.
2: Ostres!

0: Espacial Cocodril, 65 anys de Sirex. Des de Madrid.
1: Vull, per això et dic jo que el repertori ens el fa la gent. La gent ens envia WhatsApp, aquesta, l'altra, a mi me gusta el Llogrito.
2: El Llogrito era música garatge abans de que s'inventés.
3: El Llogrito, i vam tenir els nassos de fer-la nosaltres. O sigui, aquest riff el vam treure nosaltres i la vam composar. Però en aquells moments, quan encara el rock and roll i el blues estava desconegut a Catalunya o a Espanya, nosaltres ja teníem els nassos de fer música d'aquesta. El que passa és que ens reconeixen ara, comencen a reconèixer
2: Ha tardat una mica, eh?
3: Era la cova, bueno, nunca es tarde cuando la dices buena. Abans era la cova, que se van els peus, i ara més tipus garatge.
2: La veritat és que al començar tocava un bon garatge, que era el Pinar.
1: Però allí no gravàvem, allò no gravàvem, ja actuàvem en directe.
2: Però això va ser històric, no? Que els diumenges treien els cotxes perquè toquéssiu, no?
1: Perdona, garatge. Et fico una anècdota. I treiem els cotxes i netejàvem en serradures la sala perquè els cotxes perdien oli.
2: Ostres!
1: Després vam prendre altres coses, però l'oli perdien amb aquella. Vamos allá.

0: Juanjo, ¿te acuerdas? Pero ¿te acuerdas de alguna anécdota que hayas vivido con los IREX?
1: Bueno, con los IREX muchas. Yo te puedo decir una anécdota que te va a sonar un poco a bien, y es que nosotros hemos hecho muchas actuaciones por toda España y seguimos haciéndolo, gracias a Dios, porque nos lo portamos, el público se porta muy bien con nosotros y nosotros intentamos darle, como te ha dicho Leslie, un poco todo lo que nosotros tenemos en sí. Pero yo estaba deseando que cuando hagamos los viajes y volvemos a casa, poner la radio para escuchar a mi amigo Albert Maya, que es la institución personificada de la música. ¡Ey! Lo que yo he aprendido tú, yo y vos, voy a decir que es importante, es así.
2: Yo no sé cuánto... Por eso lo escuchamos, porque es un carro.
1: Sí, pero no sé, me gustaría, ya no sé los discos y la discografía que debe tener el Albert. ¿Es una buena anécdota o no es una buena anécdota?
0: Sí, y tan. Oye, dime una canción de los IREX que te guste especialmente, para compartir ahora con todos los amigos del Cocodrilo.
1: Me gustan las baladas, las baladas de Pepe y de Leslie, que son las de Ser mi mujer, y de Jerer, de querer,
3: Culpable. Estas,
1: Culpable.
0: Ahora, dime una.
1: Culpable me encanta.
0: Culpable, sí. Pero hay dos versiones del Culpable.
1: Bueno, sí.
0: La primera y la que hicisteis para la película, ¿no?
1: La buena y la mala, la buena.
0: Ponemos la primera, ¿no? A mí m'agrada més la primera.
2: Sí, perquè
0: l'altra està una mica forçada.
2: Sí, la segona la van tindre que arreglar la lletra per la pel·lícula de...
0: Sí, però hi ha coses que les dieu al revés. Sí o no?
1: Sí. Tu vas assabentar...
0: No, vull dir que jo la lletra que recordo és la primera, llavors quan sento la segona hi ha una distorsió, dic, esto no quadra.
4: L'altre dia vaig escoltar i vaig fer un revival dels anys 60. Vas posar temes... que jo anava amb el cotxe i quasi em vas fer plorar.
0: Vaja.
4: No, d'emoció, vam recordar coses d'avui, de la història, anècdotes.
0: M'alegro molt que m'escolteu, perquè ja sabeu que jo sempre m'he recordat a vosaltres i de tots els conjunts dels 60.
1: I tu, com professional de la música, que ets sempre ha sigut, i persona afable i amigable, fem un blog. Tu difundeixes el que nosaltres fem i nosaltres jo seguirem fent coses perquè tu les puguis. I després no oblidem el públic, a mi, que és, al principi era el nostre públic, era de la nostra edat, després, diguem, van passar els pares, ara ja nosaltres les actuacions tenim els fills dels fills, vull dir que pràcticament els nens els tenim, i nosaltres disfrutem com boixos. Aquesta és l'anècdota més important que nosaltres tenim, és conservar l'essència de tot el que nosaltres fem i tu vulgues, pues, amb la gent que ens segueix, que és el maco.

0: Estem amb el Sidex a Madrid. Falten pocs minuts perquè surtin a l'escenari per celebrar 65 anys de carrera, de gires, de directes, de discos, d'anècdotes, d'amics, de cançons. Pepe Fonseré, quina és la teva cançó del Sidex a destacar?
1: Bueno, com he dit abans, jo sóc totalment rock and roll, vull dir, rockero total. Vull dir, abans de tocar la guitarra ja anava a ballar rock and roll a les festes particulars, no? Anem a donar per la guitarra, per tant, Sant Carlos Club.
0: El Sant Carlos Club,
1: Sant Carlos Club tota la vida, sí.
0: Un dia, el malaurat amic Lluís Gómez em va dir, quan presentava el llibre dels 50 anys de Sidex, el vaig entrevistar al Lluís, i em va demanar, no sé si era el Sant Carlos o el Tren de la Costa, em va demanar el Tren de la Costa, però em va dir una cosa que em vaig quedar amb això. Diu, aquest so que trèiem, que gravàvem pràcticament en directe o en dos pistes, sí. Diu, ara no hi ha collons de treure'l. Sí, amb els avanços tecnològics d'ara, sí, senyor, són incapaços, sí, els tècnics de treure el so del Sant Carlos Club i del Tren de la Costa.
2: I els Tustelos.
0: I de tus teles, també.
3: N'hi ha estudis, n'hi ha màquines, n'hi ha el que tu vulguis.
0: Sí, però no és el mateix so, eh? No.
3: Gravàvem a l'Orfeó Gracient, a sobre d'un escenari.
0: A mi m'han dit que, com que no existia cap aparell per fer eco, fotien un micro dintre d'un pou, perquè així, com que arribava en retard, feia una mica d'eco, no?
3: Correcte, així era.
0: Això no està cap llibre, però això es fa aquest programa per explicar-ho.
3: Això no està cap llibre, ho expliquem nosaltres perquè ho hem passat.

0: Leslie, quina cançó del Cirix esculls?
1: Te'n posaré una, que és El maldito mi destino.
0: Que ja és de la segona etapa del Cirix, ja a principis dels 80.
1: És de la segona etapa, però ho tenien que tindre un carinyo especial, perquè quan van tornar al Cirix en l'any 78, precisament amb el famós Estalvó del Cocodrilo, dona la casualitat que es van començar a sortir moltes actuacions. El Gai Mercader, que va ser el que es va fitxar, va dir, a partir d'ara comença la vostra carrera. D'això fa 47 anys. Vale. Pues aquests 47 anys de la tornada, que només vam estar 7 anys parats, dona la casualitat de que anàvem a actuar i anàvem fent el repertori que havíem fet tota la nostra primera època. Llavors jo ho tenia claríssim, que dic, nen, tenim que començar a fer temes nous perquè, collons, tenim que fer temes nous perquè això no pot ser. I això s'està passant ara, que la gent ens està demanant temes nous i ja els tenim.
0: Ja els teniu, eh?
1: Sí, aleshores segurament, si podem, aquesta primavera entrarem a l'estudi i farem temes nous.
0: Vinga, El maldito mi destino, que jo sé, per exemple, que li encanta Loquillo, que ja és d'una altra generació, ell era jove quan vosaltres vau treure aquesta, i recordo que a la discoteca Cocodrilo Club un dia va venir el Loquillo en plena sessió i va dir, vengo a cantar El maldito mi destino con los Cirix. I la va cantar allà a la sala del Cocodrilo, eh?
2: Molt bé.
0: Vinga.
2: Molt bé. Voy a cantar una canción porque el repertorio lo habéis hecho vosotros. Os lo explico. Los WhatsApps que nos mandáis y todas estas historias, que si no cantas estas, que si no cantas la otra, que si no cantas esta, y más o menos hemos jugado para hacer un repertorio que sea al gusto de todos. Además, nosotros somos un grupo pelota, que le damos a la gente lo que quiere escuchar. Y yo no sé si nos dejarán, pero si nos dejaran podríamos estar hasta las 6 de la mañana. Porque repertorio tenemos. Esta es una de las peticiones.

0: el que ens ha mantingut, i tot això és el que ha arribat ara, a que la gent reconegui que els Sírex, doncs ben veritat, eren un dels pioners del rock and roll a Espanya.
1: Nosaltres a Calella de la Costa, o sigui, tocàvem a la pista amb caçadores de cuiro, d'Escai, amb uns medallons aquí i fent rock and roll i dansa per Nobody But You i cançons aquestes de Come On Everybody, fent rock and rolls d'aquests. El que diu el Leslie, la Vergara ens va dir, bueno, voleu treballar tot Espanya, La Cova. La Cova era una cançó flamenca, era Cioto Berna Cova, Jacoba, quanta cosa barreria, i la vam fer a rock, com el Que Bueno,
2: que va triomfar molt més que la d'Eurovisió.
1: Exactament.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

0: Leslie, sisplau, una cançó que formi part de la teva vida sentimental, de,
1: home,
0: del teu
1: jo,
0: record.
1: Jo, amb aquesta vida, només he tingut enveja amb una persona, com a artista, eh? Per a tots els meus amics i els he respectat. Però n'hi ha un que li he tingut molta enveja, enveja sana. I va ser quan l'Ebre Sperli està en aquest festival de Haití era, Haití, que baixa de l'avió, em sembla que era Haití, havia de marcar Hawaii, mentre banco i tot. Escolta'm una cosa, ho tinc claríssim, Sweet Caroline de l'Elvis Presley.
0: Ah, però és del Neil Diamond.
1: Sí, sí, ho sé, però la versió de l'Elvis Presley.
0: Ah, doncs vinga.
1: Per mi, definitiu.
0: Escoltem-la.
2: There was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song, the guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: Pepe, digue'm una cançó especial, la cançó de la teva vida, que no sigui dels Cidex.
1: La cançó de la meva vida és Moonshine Melody, dels Righteous Brothers. Melodia desencadenada.
0: Bueno, molta merda, que es diu en teatre, però suposo que en concerts també, no? Sí. Vinga, que estava a punt de sortir, us heu de canviar ara, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Vinga, guapos.
0: Vinga, molta sort.
2: Quan diguin que comencem tard per culpa teva, també t'ho direm.
4: La foto serà quan estiguin tard.

0: dels clàssics dels 90. Jordi Casas House. Jordi Casas House. L'esperit divisa.
1: Divisa. Divisa.
0: Jordi Casas House.
2: Doncs sí, nois i noies, esperit divisa, el house que va néixer a Chicago als anys 80 i, com és habitual, música house per les vostres orelles. Molt bé, molt aviat, The Best of 2025 by Jordi Casas. Serà el segon recull de Jordi Casas House. Mira per on sonant Bigland, Caco Martínez i un servidor Jordi Casas, i molt aviat us presentarem un tema que us encantarà. De moment, estigueu fent el que estigueu fent, us saludem a través de el món de la línia online, o bé des del Ripollès, o bé des de la Selva, o bé des de Girona, capital i el Gironès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la seva àrea metropolitana. També saludem a la gent del Bages i la Noia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes, Sitges, Garraf i també a Cunit i el que és la Costa Daurada a Tarragona.

0: Home, sempre contem amb la presència d'un noi que és productor, és DJ i fa molts anys que belluga dins el món de la música. A més, és propietari d'un segell musical, òbviament no de correus, sinó musical, que es diu On Work Records. Donem la benvinguda a Caco Martínez.
1: Let's gonna be serious about house music. Please welcome Caco Martínez.
2: Hola, nois i noies de Jordi Casas House. A finals de l'any passat llançàvem el Best of 2024 i com a capçalera de l'àlbum el remix Move Your Body Mix que vaig fer del track Paris la Nuit d'uns dels nostres grans productors, Jörn Lindberg. Avui ho recordem amb gran satisfacció per haver estat un track que es va posicionar de manera notable als millors charts internacionals de house music.

0: This is the selected track of this week by Taco Martinez.
1: Com cada setmana celebrem de nou un altre track que descarrega. Bon rotllo, bona vibra i excel·lent qualitat. Fet a casa nostra.
2: Fet a casa nostra, Born Limber, Taco Martinez, París, la nuit que tenia un sampler de

que nosaltres i us conserveu molt millor que nosaltres. Molt bé, ella és Robbie Ness, que a començaments dels 90 va crear allò tan bestial

suposo que per algun i alguna de vosaltres, aquí a Jordi Casas House, us han arribat uns records de mitjans dels 90 amb Tori Amos, Professional Widow, remix d'Armen Van Helden, que havíeu ballat en aquests locals de Barcelona, Tarragona, Eivissa, Andorra, etc, etc. Molt bé, doncs, atenció, eren Hard Copy, Block and Crown amb What's That Baseline. Un tema que ara mateix dona pas a un retall dels anys 70 amb Low... No, Low Step Up vindrà més tard. Sempre anem una miqueta avançats en els temps i fins i tot

Chuck Roberts, que era el que va posar la veu al house. I am the creator and this is house music. Un Chuck Roberts que malauradament ens va deixar fa algun temps. Molt bé, i d'aquí a Crazy Beats, a House of Prayers, amb això que es diu Let's

Hi ha gent que m'ha preguntat, Jordi, qui és aquest noi de Jordi Casas House? Amb aquesta veu tan potent. Es diu Ivan Cánovas, és un noi de Tarragona que dobla pel·lícules i és la veu d'actors que veieu a vegades per la televisió o Netflix. Ivan Cánovas. Molt bé, senyores i senyors, era Monkey Kaido, Big Time Charlie, On the Run, 2025, donant pas ara mateix a la darrera producció des de Hongria d'un duet que darrerament ha treballat amb l'amic Franco Moiragis, diuen Arfandes, i això, Gotta Keep On. Esteu escoltant Jordi Casas House, les darreres novetats, promocions de la música house i la música electrònica per arreu de Catalunya, Andorra i ses Illes.

sezon Jordi Casas House amb Jordi Casas, mestre del house. Jordi Casas, Instagram, Jordi Casas G.

0: d'Hongria, Gotta Keep On, donant pas ara mateix a un refregit d'aquell clàssic dels 90 d'ATV, que es deia 9 PM Till I Come. Una mica de música voladora, el Caco Martinet, que ens diu adeu-siau.
1: Sí, sí, sí, això és bo, això és bo.
0: I a res, nosaltres hi tornem a la propera edició de Jordi Casas House. Recordeu que molt aviat hi haurà el The Best of 2025, un recopilatori amb el millor Don't War Records i la darrera cançó que hem fet amb Caco Martínez i un servidor. Molt aviat! 9 PM Till I Come.
2: Till I Come.
0: Fins aquí Jordi Casas House. Apa, siau!
2: I didn't say till I come. Till I come.

0: Si surts de festa, beu amb precaució. No voldràs pas que et facin comprovar la teva capacitat pulmonar.
1: Jordi Casascaus.
2: Jordi Casascaus.

0: nenas y sobre todo. Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargallot presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: El meu balcó està buit.
3: El meu balcó està ple.
2: El meu balcó és gris.
3: El meu balcó és multicolor.
2: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
3: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns a les 3 de la tarda i dimecres a 8:45 del matí. Escolta'ls a Ràdio Cunit.
5: Altre temps, altra gent. Un espai de Vicenç Peidro.
6: Viatge amb nosaltres pel túnel del temps i reviurà moments ja passats amb cròniques d'una època, informació, preguntes i respostes amb l'entrevista, la nostra tertúlia, les perles discogràfiques dels anys dels guateques i algunes coses més. Tot embolicat amb cançons que es portaran bonics records.
7: No s'ho perdi!
6: Junts ens ho passarem d'allò més bé.
5: Tots els dilluns, a partir de les 4 de la tarda i els dijous a les 8 del vespre.
8: Si vols compartir bona música a través de les ones, t'espero a Ràdio Cunit.
5: Tots els dilluns, a partir de les 6 de la tarda,
8: a soles amb tu.
3: Amb Israel Rius.
9: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia. A les 8, Nit Actualitat, edició matí, amb informació, tertúlia i anàlisi. A 2:45, Nit Actualitat, edició migdia. I a 7:45, Nit Actualitat, edició vespre. Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.
10: Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
11: Que sube la marea y esto no da más de sí.
12: Comencen els esports.
13: Viu l'esport a Ràdio Cunit.
12: Jocnet.
14: Jocnet. Tots els dilluns a les 9 de la nit i en repetició els dimarts a 7:15 de la tarda.
12: Jocnet.
5: Amb Wat Elosri.
15: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts, amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
16: Què tal, com esteu? Una altra setmana aquí per obrir, per deslligar aquest Sac de Sons. Fem-ho? Doncs vinga, som-hi. Comencem amb so clàssic i en directe. En mans lentes, àlies Eric Clapton, és el que avui ens ajuda a arrencar, a deslligar, a obrir. A desitjar-te que ho passis la mar de bé i donar-te la salutació cordial de qui t'acompanya des d'ara i durant 60 minuts, Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac!

Amb aquest so característic d'Eric Clapton hem volgut deslligar el sac de sons d'avui. El que passa és que l'Eric Clapton ens ha portat la sorpresa de que venia acompanyat, a part de la seva guitarra i la seva formació en directe, també venia acompanyat d'un gran amic, en Mark Knopfler. Plegats ens han ofert per començar per deslligar aquest sac de sons, el Lay Down Sally. Dos altres grans de la música junts plegats creant un gran treball. Walking on a Chinese Wall és la música i la veu de Philip Bailey i Phil Collins.

0: Ens hem passejat per damunt d'aquesta muralla xinesa, Walking on a Chinese Wall. La música, les veus, sobretot, d'en Phil Collins i Philip Bailey. Phil Collins ja el coneixem, entre altres coses, amb Solitari i Genesis. I en Philip Bailey, també vocalista de la formació Earth, Wind and Fire.
1: Una bona quantitat de pop. Una cullerada de rock. Un polsim de disco. Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin.
0: No ho hem intentat ni ho hem volgut fer mai, enganyar-te ni molt menys. Ja saps quina és la nostra pretensió, que t'ho passis bé, que continuïs programa rere programa disfrutant, gaudint de la música que més ens agrada escoltar en aquesta franja horària. Ara el que ens ve de gust escoltar, i molt, és una de les versions del País Petit d'en Lluís Llach, el protagonista Manu Guix.

La versió del Manu Guix, d'aquesta d'en Lluís Llach, una tercera versió és aquesta. La primera va ser ja fa doncs, un bon grapat d'anys, una quinzena, si fa o no fa, els protagonistes, els ocults. Avui, el protagonista ha estat en Manu Guix. Protagonista també ara aquí al Sac de Sons, amb una veu peculiar. En Cruïció en Ria. Aquest és la cançó de l'hivern, el Winter Song.

0: Hem escalfat o ens ha escalfat l'ambient el mateix Chris Ria amb aquesta cançó de l'hivern.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí al Sac de Sons sempre sona la música al teu estil, sigui el que sigui. Per exemple, ara l'estil de principis de la dècada dels 80 dels Queen. Another One Bites the Dust és la que ja ens està sonant.

0: En Peter Gabriel sonava així de bé, fins i tot en directe, cap a la dècada dels 90. Aquest era el Sledgehammer.
1: Aquesta no és l'hora del sac de sons?
2: Sí. I què?
1: I aquesta música?
2: D'acord, vinga.
1: Ara sí, això sí que és el sac. Carai.

0: Que gran i que bona és aquesta cançó dels Depeche Mode, ja fa, doncs, 30 anys llargs. És l'Enjoy the Silence.
1: Una bona quantitat de pop. Una cullerada de rock. Un polsim de disco. Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons, l'aliment musical. Sex and drugs and rock and roll.
0: Doncs afegim-hi més ingredients al nostre menú d'avui. Per exemple, REM.

0: Una cançó que molts anys després torna a estar de moda, i no tan sols a casa nostra, l'Estaca, d'en Lluís Llach.
1: Sac de sons, no deixis que t'enganyi.
0: Entrem ja als darrers 15 minuts, pràcticament, del sac de sons. I entrarem, això sí, amb la música i amb el so dels Pink Floyd.

La coneixes prou bé, aquesta nota de Breaking the Wall dels Pink Floyd. També coneixes prou bé aquesta de l'Electric Light Orchestra, l'ELO, Showdown.

0: Soc clàssic i característic de l'Electric Light Orchestra. Aquest era el Showdown.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno. Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs canya. I canya, diríem aquesta vegada sí, canya de la bona. Aquesta és la que tancarà avui el sac de sons. Un plaer haver-te acompanyat. Rep la salutació cordial de qui t'ha acompanyat a fer costat, Xavier Gargalló. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sobretot, sigueu feliços. Marxem amb la cançó Sense nom, d'en Lluís Llach.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, benvolgudes amigues i benvolguts amics, persones dotades de bon criteri musical, a les que donem la benvinguda a una nova temporada més enllà i a les que agraïm profundament el vostre interès i atenció a aquesta edició número 694. Salutacions i abraçades refrescants de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, persones a les que la fortuna permet accedir a infinitat de músiques meravelloses. Aquesta primera edició de la nostra 20a temporada en antena serà especial en quant a que totes les propostes que us presentarem seran femenines. En els darrers mesos ens ha arribat un munt d'àlbums de músiques de qualitat contrastada, començant per un grapat de joves artistes palestines reunides en una fabulosa compilació. Seguirem amb la que potser és la veu més internacional d'Uganda, amb el nou disc d'una bona amiga turca d'origen mingrelià, amb una altra brega d'artista d'Istanbul que acaba d'estrenar nou treball, amb una aclamada parella del folk danès amb veu cantant femenina, amb l'últim àlbum d'una jove fadista bosniana i, per acabar, amb la nova obra d'una de les grans divas de la música colombiana, acompanyada per a l'ocasió per un munt d'altres artistes. Menjar, doncs, amb Henna, un extraordinari treball, número 1 a la llista de la Transglobal World Music Chart del mes d'agost, que recull peces de diverses joves artistes palestines que treuen el cap per fer-se un espai en el panorama internacional de les músiques d'inspiració tradicional. Anem sense més xerrameca amb tres perles d'aquest disc que sonaran, com és costum a més enllà, sense pauses.

Hem escoltat Jaffa de Nur Fretiek, Zaratan de Samira Karubi i Pioun al Narjas de Miral Ayat, tres de les vuit peces fenomenals que conté el disc Henna, Young Female Voice from Palestine, una brillant i oportuna compilació que, un cop més, ens demostra que no totes les notícies que ens arriben a certes parts del món que viuen tants conflictes i misèries són dolentes. Malgrat la situació sobre el terreny a Palestina, la vida cultural no s'atura i així ho podem constatar gràcies a aquest sensacional àlbum que situa en el panorama musical tot de joves i talentoses artistes com les que ens serviran per acomiadar aquesta presentació discogràfica. Henna Al Hassan amb la cançó Jami Kultilek i el grup Daughters of Jerusalem amb un tema titulat Gaza.

Seguim endavant amb aquesta primera i femenina edició de la nostra nova temporada des d'un país africà del qual, si no ens falla la memòria, és la primera vegada que en mostrem una proposta musical. Des d'Uganda ens va arribar a principis d'estiu Resilient Songs of Uganda, el nou àlbum de la gran Rachel Magula, principal ambaixadora al món de les tradicions musicals de la seva terra. Sons populars als que Magula dona un toc personal i ben contemporani per facilitar la difusió a d'altres contrades africanes i a la resta del planeta d'unes tradicions que, certament, no són de les més conegudes entre públic i crítica especialitzada. Comencem amb tres fantàstiques composicions del disc Resilient Songs of Uganda de Rachel Magula, Tunsuguni, Bufuubi i Seru Bonera.

servidors inclosos, fins al punt que Resilient Songs of Uganda ha entrat directament a la posició número 9 del mes de setembre. Ens acomiadarem per avui de Rachel Maula, tot gaudint amb altres formidables cançons del seu últim treball, Mugati Wabuter, Emaali i Muduku.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem amb la nostra secció més flexible, avui també íntegrament femenina, i en la que començarem des de Terres Turques, d'on provenen dues de les cinc propostes que us presentarem des d'ara i fins al final del programa. La primera, Mirkankaya, ens fa molta il·lusió perquè és d'una artista, és una artista molt prolífica, a la que considerem amiga nostra, a la que vam poder entrevistar cap al final de la 18a temporada del programa i que, per descomptat, és una creadora i intèrpret musical de primer ordre. Bir Aksam Sen Beben és el nou treball discogràfic de la turca de rels mingreleanes Mirkankaya, enginyer industrial i artista incansable, baluard de la llengua dels seus ancestres, com ella mateixa ens va explicar en l'esmentada entrevista, i autora d'una nova i estupenda obra de la que escoltarem tot seguit, sense pausa, quatre perles ben brillants. Bir Aksam Sen Beben, que dona títol al disc, Hastayim Sith, Pakubu Yerim i Senine Kadar Sevdin.

Tanrı, sessiz, sözsüz.

setmanes enrere, mentre estàvem de vacances, ens va arribar un bon grapat de novetats discogràfiques de gran nivell, entre les que vam trobar el nou disc d'un artista turca, també d'Istanbul. Ella forma part de ple dret del supost ventall de joves músiques d'Anatòlia que breguen perquè s'escampin pel planeta seves fantàstiques creacions. Per això estarem mentre presentem Sir, el nou àlbum de Becca Aller, artista a la que no coneixíem fins ara, però que ja porta força anys delectant a les persones de bona sensibilitat musical amb els seus propis projectes i també com a col·laboradora de músics de la talla del també turc Derya Turkan o del valencià Fred López. Anem, doncs, a gaudir una bona estona amb tres composicions meravelloses de Sir, el nou treball de Becca Aller, Sirdir, Karsida Gorunen Neguzel Jaila i Lame Cantant i Servi.

fem un canvi radical d'ubicació geogràfica i d'estil per endinsar-nos un cop més en el sorprenent, prolífic panorama del folk danès. Des de fa unes setmanes tenim contacte directe amb el segell d'aquesta nacionalitat GoFolk, com s'intueix pel seu nom, promotors incansables dels sons tradicionals o inspirats a la tradició musical autòctona i d'altres contrades nòrdiques. Una de les últimes que ens han fet arribar és el disc Tral Tra Traditioner, obra dels bregats Mia Gullhammer i Morten Alfred Hoiru, cantant i multiinstrumentista, respectivament. En aquest nou disc es capbussen en el terreny del folklore de les seves contrades a través d'un estil respectuós i alhora innovador que es converteix en una singular i aclamada proposta en territoris al nord del vell continent. Acompanyeu-nos a l'audició de tres precioses peces de Tral Trad and Traditioner, nou disc de Mia Gullhammer i Morten Alfred Hoiru, Polka Humulius, Furdan Bill Forsoge Ger i Ensang Jek Fremforer.

El planeta musical està farcit de curioses inspiracions que porten a artistes d'un indret a convertir-se en virtuosos dels sons d'un altre racó del món. En el seu dia, tot presentant el debut discogràfic de la bosniana Maja Milinković, vam topar amb una d'aquestes curiositats, que va tenir continuïtat amb un segon treball, que també us vam presentar en aquest mil espai radiofònic, i en continua tenint amb Kaftan Dalba, el tercer i de nou brillant disc de la fadista de Bòsnia i Herzegovina. Pas a pas, Maja Milinković va perfeccionant el seu estil, tant quan canta fados en portuguès com quan escriu en la seva pròpia llengua. A Kaftan Dalba hi podem trobar joies com una meravellosa versió del tema popular serbi Ai de Llanó, com la preciosa a capella Cantarei, o com Luda Bodo Stani Stani, una de les seves composicions amb lletra en llengua bosniana.

Arriba l'hora d'anar acomiadant la primera edició de la 20a temporada d'aquest humil espai radiofònic anomenat De Més Enllà. Per fer-ho, xalarem fins a completar les dues hores de viatge musical de les de Colòmbia. Ancestres és el nou i fabulós àlbum de Petrona Martínez, veterana diva dels sons afrocolombians, que continua a ple rendiment amb aquest treball discogràfic, el qual hi compta amb un munt de col·laboradores sorgides d'entre el bo i millor de les músiques d'inspiració tradicional llatines i d'altres indrets. Us direm adeu, doncs, amb Ancestres, últim disc de la colombiana Petrona Martínez, del que escoltarem Bobby, el ritme de son palenque i rumba pacífica, amb Nidia Góngora i Erien Coraz. Ai, mi gallina, xalupa amb aromes afrobeat amb la gran Angelique Kidjo.

La Corupa, Parí Mujeres, El Fandango, Fandango Salve, San Antonio de Pauda, Enel Orisa, Mayel Caprado, Mónica Carrillo i Angie Bryan. I si queda temps, alguna més. Som a la vostra disposició a Facebook, a Twitter, a l'adreça electrònica de Messenger @yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
5: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
9: Bañan de hermosura.
8: A Veus de Dones, cada setmana explorem les històries de dones que, malgrat les dificultats, troben força i propòsit en el seu viatge. A través d'entrevistes profundes i personals, descobrirem com superant desafiaments, mantenen vives les tradicions i aporten un valor immens a la nostra comunitat. No et perdis Veus de Dones, al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitza't i forma part d'aquesta celebració.
10: Que somos libres.
11: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
11: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
12: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
13: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
12: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
2: Ràdio Cunit. El 107.0.
3: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a 9:30 del matí, a Ràdio Cunit. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Pregunta a l'alcalde, com sempre, com cada dimecres a aquesta hora, i també en reposició, el qual podeu escoltar també via podcast a través de les 3w.radiocunit.cat, l'espai al qual obrim línies obertes a tota la nostra audiència perquè li puguin formular qualsevol pregunta, consulta al nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes, el que ja tenim aquí en els nostres estudis. Però abans volem recordar les vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit. 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar i cobrant-nos també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murxat o missatge privat. Dit això, doncs donem la benvinguda al nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. Què tal estem? Molt bon dia.
5: Bon dia, Jaume, molt bé.
3: Què tal, anat bé la setmana?
5: Bé, bé, estem una miqueta liadillos, però bé, bé, anem fent.
3: Sí?
5: Anem fent,
3: sí. Doncs si et sembla, doncs entrem en matèria, anem per feina, perquè tenim bastantes trucades pendents per donar pas aquí a través dels micròfons de Ràdio Cunit, i comencem per la primera. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Josep Peris. Què tal estem? Molt bon dia.
6: Bon dia, hola, bon dia.
3: Recuperem la trucada perquè ens havíem quedat pendents també a l'anterior programa. Recordem, des de quina zona ens truca?
6: Des d'aquí, de la Masia Cal Pla.
3: Perfecte, doncs endavant, ja li pot formular la pregunta al nostre alcalde.
6: Hola, senyor Jaume Cassanyes.
5: Bon dia.
6: Miri, que sóc el noi que estic aquí, vivint aquí a la Masia.
5: Sí.
6: I el que li vaig comentar jo de l'altra vegada, que van tirar escombraries i estan caient arbres. Aquí, això, cada vegada, sembla que estan tirant més coses, perquè a mi on estava... cada vegada està més ple de porqueria. Aviam si es podria fer alguna cosa tràstic, es pot fer alguna cosa. I una altra cosa, el dels arbres que estan caient, l'altre dia quasi un home se m'obre el cap amb un dels arbres que està al mig del camí. Aviam si podrien també de mirar, aviam si es podria fer alguna
5: cosa. A on deixen les brosses que dius que comentes?
6: Però mira, a mi les brosses me l'estan deixant a darrere de la casa de la Masia, a la part de darrere, on hi ha la... la d'allò està la torre de corrent gran.
5: Sí.
6: Pues per allà darrere m'ho estan baixant.
5: Jolines. Bueno, ja mirarem d'investigar a veure per quina zona entren, i com fem amb altres indrets mirarem de limitar l'accés, perquè ho hem solucionat en alguns punts, però en un altre punt també estem estudiant a veure com ho acabem de tancar, i mirarem de tancar. Del tema dels arbres, això s'hauria de parlar amb la propietat, perquè això no és propietat de l'Ajuntament, i s'hauria de veure de la propietat quines actuacions pogués fer al respecte, ja també li comunicarem, d'acord?
6: Sí, perquè jo t'ho dic, perquè va vindre un altre dia un ciclista i una senyora gran i sap que s'obre amb el cap aquí amb un dels arbres. I em van dir, ei, què passa amb aquest arbre que està al mig del camí? Dic, jo, senyora, digui, ciclistes, què vols que ho digui? Jo no sé res, això és caigut i no ho puc fer. Jo ho dic perquè si algun dia pren mal algú, aviam, m'entén?
5: Vale, vale, sí, però el tema és que hi ha una propietat dels camins, que això és el que passa, que a vegades els propietaris després acaben tancant l'accés i la gent que camina pues, no podrà passar per allà, però nosaltres traslladarem perquè hi ha una responsabilitat i en aquest sentit doncs, que ho tinguin present. Sí. D'acord?
6: D'acord, jo era per això, no? Perquè m'ha passat això, no? Era per comentar-ho, aviam si es pot fer alguna cosa i allò de les borses, aviam. Entra per aquí, per la carretera, per on hi ha la part de la carretera.
5: On hi ha la glorieta, no? Per allà la glorieta, que hi ha una entrada
6: sí,
5: o
6: abans d'arribar
5: no?
6: a la rodona, vale. Abans d'arribar a la rodona, em sembla que entren per
5: sí, allà. Sí, sí. Vale, doncs ja ho mirarem. I gràcies per avisar, eh?
3: Perfecte, doncs.
6: Vale, gràcies, senyor Jaume Casanyes.
3: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
6: Bon dia.
3: Tenim més trucades, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Xavi Cendra, que te l'estem, molt bon dia.
7: Molt bon dia, Jaume, què tal, com estem?
3: Des de quines zones truques?
7: Jo estic, mira, estic a la platja, aquí a Cunit, que he sortit a caminar.
3: Perfecte, doncs endavant, quan vulguis ja li pots formular la pregunta al nostre alcalde.
7: Va, bon dia, Jaume.
5: Bon dia.
7: Una pregunta, ara que jo segueixo que estàs molt a sobre del tema dels trens i autobusos.
5: Sí.
7: La pregunta que volia fer jo... Saps si des de la Generalitat o des de les empreses tenen previst a llarg termini ficar un autobús nocturn com hi havia fa uns anys, abans del Covid hi havia un autobús nocturn, que el van treure i ja no s'ha sabut res més. No sé si s'ha tornat a parlar d'aquest tema, del bus nocturn.
5: Sí, mira, el bus nocturn el vam aconseguir, em sembla que era el 2016 o una cosa així. Sí. Era un bus nocturn que vam fer sobretot a l'estiu, i que feia Vendrell i Vilanova, i que després a Vilanova podies agafar els nocturns que van cap a Barcelona. El que passa que era una línia que era deficitària i la Generalitat no va voler subvencionar aquella línia, i llavors l'empresa concessionària, com que perdia diners, doncs la va eliminar. Nosaltres ara el que estem reclamant és que la Generalitat, amb tot aquest creixement demogràfic que hem tingut i que estem tenint i que tindrem, doncs que actualitzi d'alguna manera tots els serveis de mobilitat en tren, en autobús, i que no tinguem els mateixos serveis de fa 30 anys quan érem 6.000 persones i que ara en som ja quasi 18.000, i que d'alguna manera doncs, tinguem una actualització dels serveis, més que res perquè al final el creixement demogràfic ha d'anar acompanyat d'un creixement de serveis públics, perquè si no el que fem és tensionar tant l'administració que la qualitat de vida dels nostres ciutadans baixa, no? I això no pot ser. Llavors, el que estem fent ara pressió és això, és mirar de tenir algun tren més abans de mitjanit, perquè l'últim que va a Barcelona és a les 10 de la nit i estem intentant tenir un que pugui sortir a les 11 o a les 12, com hi ha la tornada. I després del tema de l'autobús nocturn, mirar a veure si podem tenir algun autobús nocturn directe o si no, que almenys tinguem aquest enllaç amb Vilanova i que des de Vilanova després puguem anar a Barcelona i a l'inrevés, que de Barcelona puguis venir fins a Vilanova i que després de Vilanova puguis agafar un bus i venir cap a Cunit al vespre. Perquè jo sé que potser no hi havia molts usuaris, però era un bus que anava molt bé a molta gent. I jo algun cop l'havia agafat, el bus nocturn, que hi ha un bus nocturn que et deixava abans, ara ja no sé, que abans et deixava Cubelles, l'últim bus nocturn de Barcelona, et deixava Cubelles i tenies el conductor que el conductor vivia a Cunit i feia el tomb a la glorieta de la tèrmica i a vegades t'allargava fins a Cunit si tenies algun usuari de Cunit, perquè me'n recordo que era un bon home aquell conductor. Però si no hi havia la línia que moria a Cubelles i molta gent, bueno, jo algun cop vaig haver després de venir caminant de Cubelles fins aquí perquè no hi havia servei, però És a vegades el que passa, no? Que estem aquí al límit entre Barcelona i Tarragona i com que són de Tarragona ens penalitza. I això també és una vegada, això a vegades jo quan demano també el canvi de províncies per guanyar amb aquests serveis perquè ens tinguin en consideració i que al final qui surti guanyant són els serveis públics dels ciutadans de Cunit.
7: Sí, més que res perquè en el programa de, que fem d'esports molta gent m'ha preguntat perquè hi ha molta gent de Cunit que va, sobretot quan van a veure els partits del Barça, que ara no hi ha aparcament i no hi ha res, perquè tot està amb obres, pregunten, ostres, és que no tenim possibilitat ni d'anar encara, però si el partit és a les 9 de la nit, no podem tornar, perquè clar, el partit acaba a les 11 de la nit, diu, no podem tornar, no hi ha manera. Llavors diuen, ostres, pregunta aviam si són problemes, si em van dir, pues, pregunta aviam si hi haurà un bus nocturn, alguna cosa així nocturna, perquè de cada temporada que ve, dic, bueno, ja preguntaré.
5: Sí, sí, sí, estem lluitant per aconseguir-ho, però no hi ha manera encara, tu. Ja vam, ens van ficar 4 autobusos, vam lluitar, ens han ficat 12 i ara estem mirant a veure si n'aconseguim algun més i també estem mirant a veure si podem tenir aquest nocturn que dius tu.
7: Val, moltes gràcies.
5: Vale?
7: Molt bé, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu per trucar. Vinga, una abraçada.
3: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Tenim més trucades. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Paqui Montalbán. Paqui, ¿qué tal estamos? Buenos días.
8: Buenos días.
3: ¿Des de qué zona ens truques?
8: D'aquí de Cunit, de la zona de... A veure, com es diu aquesta zona? On està el restaurant de Can Martí?
3: Molt bé, perfecte. Doncs quan vulguis ja li pots formular la pregunta al nostre alcalde.
8: Bueno, pues yo le volía preguntar al Jaume por qué tienen tanto interés en hacer la piscina de olas en una ciudad donde tenemos unas playas preciosas y buenísimas. ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por alguna cosa en concreto? ¿Dan comisiones para el ayuntamiento y tal o qué? Porque yo no le veo la gracia de hacer aquí cortar tantísimo pino para hacer una piscina de olas. No encontramos, no solo yo, medio pueblo, no encuentra la cuestión. A ver si me puede contestar, a ver por qué razón tienen tanto interés.
5: Bueno, vagi per endavant, que si vostè creu que jo rebo alguna comissió per fer això, la convido al jutjat a posar una denúncia i demostrar el que està dient. No m'agrada que vostè llenci aquí algunes reflexions respecte a la meva honestedat com a servidor públic. Això per començar.
8: Jo he dit a l'Ajuntament, Jaume.
5: Sí, això.
8: No, perdó, bueno, jo he dit a l'Ajuntament.
5: Bueno, jo sóc el president alcalde de l'Ajuntament i en aquest sentit jo li torno a repetir, si vostè creu que jo rebré alguna comissió per fer això, la prego d'anar al jutjat i posar una denúncia i demostrar-ho. No li permeto que posi en dubte la meva honorabilitat com a servidor públic. Això per començar. La segona,
8: molt bé.
5: Jo no tinc cap interès. És una activitat privada, en un terreny privat, i tenen tot el dret a poder tirar endavant una iniciativa privada en uns terrenys privats, sempre que compleixin la legislació. I l'Ajuntament el que ha de fer és garantir que es compleix la legislació, que es compleix la llei. I ells, els promotors privats, és com si vostè em diu que compra un terreny i vol fer una casa. Què li haig de dir jo? Que no la faci? Vostè té tot el dret. El terreny és privat i la iniciativa és privada. L'Ajuntament no té cap interès. L'Ajuntament el que fa és tractar tothom per igual. Tractar tothom per igual. I això que li han dit, que tallaran pins, jo el que convido és a informar-se del projecte. Però torno a repetir, l'Ajuntament d'interès no en té cap. És un terreny privat, és una iniciativa privada i tiren ells cap endavant. La segona cosa que li he dit, que és el primer que li he dit, que no posi en dubte la meva honestabilitat. I la tercera cosa que li dic, d'aquí un any hi ha eleccions. Jo poso el meu càrrec a disposició.
8: No, em donaran alguna comissió.
5: Dic, escolti, perdoni, eh? Perdoni.
8: Dic que l'Ajuntament en general, vull dir, jo vinc d'una ciutat on l'alcalde deia que no, que l'Ajuntament no tenia cap interès en un projecte que havia fet, bueno, que es va fer, es va fer que no tenia cap interès i al final es va demostrar que l'ajuntament, no dic l'alcalde, dic l'ajuntament va rebre molts diners per fer una altra cosa, per exemple, va posar les faroles noves del passeig.
9: No, nosaltres jo repeteixo, jo l'ajuntament d'interès no en té cap. Igual que en tots els interessos privats que hi ha en el municipi, no en té cap. L'Ajuntament el que ha de garantir és que es compleix la llei. Jo sempre ho he dit, si la gent que vol fer alguna cosa en un lloc, en aquest cas el de Cap Pla, i no compleix el que marca la Generalitat, el que marca la llei d'urbanisme, no ho faran. No ho faran.
8: Bueno,
9: això tingui la seguretat de que no es farà res, ni legal, ni res que no es pugui fer. Això no ho penso permetre. Ara,
8: això és el que li volia dir.
9: Ara jo vull que quedi ben clar una cosa, que no és l'Ajuntament que tira endavant aquest projecte, és una empresa privada en un terreny privat. És com vostè es compra un terreny, em diu que vol fer una casa i jo li dic que no. Jo no li puc dir que no.
8: Li podré dir
9: que potser no m'agrada la seva casa, però no li puc dir que no la pot fer.
8: Li has de dir que no sabia que el terreny era privat.
9: Tot és privat. Ara, mira, ara fa una estona ha trucat una persona que em deia que queien arbres per un camí precisament de Cal Pla. Els propietaris, si algú fa mal en aquell camí, els responsables són els propietaris privats. I què faran els propietaris privats? Que això ens va passar en una altra zona. Ho tancaran perquè no pugui passar la gent. I diran que és l'Ajuntament. No, si és que això és privat. Això és privat.
8: Bueno, llavors... espero sobretot i m'agradaria molt que l'Ajuntament tinguessi 50 ulls per mirar si...
9: Jo això us ho puc garantir, jo us ho puc garantir. Que això no passarà. Igual que em van dir, no, és que faran 200.000... Allà no es poden fer cases. I si algú vingués a mi que mira, que quiero hacer cases, la resposta seria no, perquè no es poden fer cases. El tema és, l'Ajuntament el que ha d'estar és per garantir que es compleix la llei. I aquest és el meu compromís amb el poble de Cunit, que sempre he tingut. Que a Cunit jo seré més simpàtic, menys simpàtic, més guapo o menys guapo. Però que mentre jo sigui alcalde, la llei es compleix a Cunit, això, que la gent estigui absolutament tranquil·la. Ara, que potser no agrada el projecte a un grup de gent, ho puc arribar a entendre, i sempre he respectat les manifestacions, he respectat que venen al ple amb les pancartes, jo respecto l'opinió pública, respecto la llibertat d'expressió, jo no m'hi posaré mai en aquest sentit. I torno a repetir, d'aquí un any hi ha eleccions, i a mi si la gent no em vota, jo me'n vaig a casa, tinc feina, no tinc problema. Però... no perquè cridi més, tinc la raó. I no perquè cridi més, tindré dret a fer el que vulgui. No, escolta'm, hi ha unes eleccions, jo el que li dic, que es presentin, que guanyin, que governin, i si no volen permetre que un privat faci això, que no ho permetin. Després el privat potser ja denunciarà a l'Ajuntament per prevaricació per no deixar-li fer una cosa que pot fer. Però això ja s'apanyarà qui vingui i qui cregui que s'ha de fer així. Però jo el que faig és defensar l'interès públic. I ja està, i faré que es compleixi la llei. Això tingui clar.
8: Sí, sí, espero sincerament i a més li demano disculpa, no em refereixo i puc dir a tu perquè et conec i sé que ets una bona persona. Dic, jo em referia en tot moment a l'Ajuntament.
9: Ja, no, saps què passa? Que jo puc entendre. El que passa que hi ha gent que després les teves paraules les reinterpreten. I potser comença, perquè ja ho he sentit en algunes publicacions, que si me llevo maletines, que si me paguen no sé què... Jo ho he llegit tot. I jo sé que tu ho fas amb tota la bona intenció i amb un dubte totalment legítim, i la gent aquí després ho interpreta. I jo torno a repetir, jo cada nit dormo molt tranquil.
8: Molt tranquil.
9: Molt tranquil.
8: Jo que me n'alegro.
9: I a partir d'aquí, ja dic, i jo poso el càrrec a disposició. Escolta, aquí un any i mig en eleccions, cap problema, cap problema.
3: Molt bé, perfecte.
9: Vale. I qualsevol dubte...
8: Moltes gràcies, Jaume.
9: Vale, a tu. I qualsevol dubte, sisplau, truqueu i en el moment que es faci publicar el projecte veniu a consultar-lo, tingueu tota la informació i ja està. Jo vull que el poble estigui informat i que sàpiga que l'Ajuntament no permet que cap privat, sigui gran o sigui petit, faci res il·legal a Cunit.
8: Molt bé, Jaume.
3: Perfecte, doncs...
8: m'alegro. Gràcies,
3: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
8: Adéu.
3: Tenim més trucades. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Mari Àngeles Lorca. Què tal estem? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Des de quina zona ens truca?
10: Des de on truco? De Calafell. Estoy aquí en Calafell.
3: Molt bé, perfecte. Doncs quan vulgui li pot formular la pregunta al nostre alcalde.
10: Bueno, he visto que estáis hablando de Calpla. Eso, Calpla. Uy, ahora me atrabalaba. Mira, he visto que dius que no se basará en gens ilegal, però és clar, el entorno i tot això, tu t'has preguntat si destrossaria massa tota la unitat o l'equilibri de l'ambient, de la natura i tot això, i protegir això, dius de no prevaricar, però protegir l'entorn perquè estigui harmoniós i estigui bé, no creus que seria una possibilitat que tindria per fer força a l'Ajuntament?
9: Bueno, i nosaltres ho estem fent. Nosaltres quan se'ns va presentar un projecte, el primer que vam posar sobre la taula és conservar el patrimoni, conservar la masia. No sé si has anat a la masia i has vist com està. I hi ha gent que això es pensa que la masia és de l'Ajuntament i que l'Ajuntament la pot arreglar, pim-pam. La masia és privada i l'Ajuntament no pot ficar cap euro en un terreny privat, i això ho ha de fer el propietari. I ara es tira endavant la rehabilitació total d'aquella masia. Es conserven, recuperen una part dels conreus històrics. Això que es diu que es tallen tots els pins, això no és veritat, perquè el càmping es fica dins de la zona boscosa. Jo crec, personalment, i això ho dic jo personalment com a Jaume Cassanyes, jo crec que és un bon projecte per Cunit. Jo sempre ho he dit, a mi si ara em venen i em diuen, mira, és que volem fer 200 o 300 cases pareades allà dalt, no ho permeto. No ho permeto, que es facin, que destrossin el bosc i facin 300 cases pareades o un bloc de pisos o vés a saber quina barbaritat. No, aquí s'està fent un càmping que bona part de l'estructura del càmping és reversible i que hi ha una gestió bastant acurada de tot el que és l'entorn. Jo crec que nosaltres portem anys aquí al govern i hem demostrat una sensibilitat pels espais naturals, hem demostrat una sensibilitat pel patrimoni de la pedra seca, hem demostrat una sensibilitat pel conjunt del patrimoni, i està clar que ens agradaria conservar al màxim, i aquest és un compromís que tinc jo personalment amb el meu municipi, però torno a repetir, és un projecte que jo crec que pot ser bo per Cunit, i depèn quin tipus de projecte, doncs no l'acceptaria, però aquest tipus de projecte que se'ns presenta, doncs jo crec que és bo per Cunit. I torno a repetir, que la gent té tot el dret del món a no pensar com jo, té tot el dret del món a donar la seva opinió des del respecte, i jo respecto la llibertat d'opinió i respecto que hi hagi gent que no estigui d'acord, i això crec que ho he demostrat, i a partir d'aquí li dic el mateix que amb l'altra persona. D'aquí un any i mig, d'aquí un any i poc, hi ha eleccions municipals. Si la gent no està a favor d'aquest projecte i m'identifiquen a mi com a l'impulsor d'aquest projecte i no em volen a mi com a alcalde, jo me'n vaig cap a casa sense cap tipus de problema. És democràcia, sí, la democràcia funciona així, i ja està. Però jo em vaig presentar a les eleccions dient que estava a favor d'aquest projecte, i acabaré el mandat dient que estic a favor d'aquest projecte. A partir d'aquí, Cunit som 18.000 persones, la democràcia permet participar a tothom, i jo, si la gent no em vol, ho demostrarà les eleccions, no donant-me...
10: No en ningú moment, de que no t'ha...
9: No, però que ho dic en el sentit de que accepto que hi hagi una alternativa, accepto que hi hagi una gent que no pensa com jo i que creu que d'allò... Jo cap problema.
10: Jo penso que la gent que no vull el canvi és quizà sigui perquè van a perdre un entorn que les servia per a passear, per a...
9: Bueno, però jo crec que es conserva, per exemple, aquí ja, dins del projecte també vam demanar que es conservessin tot un seguit de camins que hi ha. Els propietaris del càmping ens fan una sessió de tot un bosc també per l'Ajuntament, que ara és privat i serà públic i que podrem gaudir tots i totes, i que nosaltres continuarem. O sigui, nosaltres vam ser un ajuntament on vam posar en valor les rutes. La gent no coneixia cap pla perquè no coneixia cap pla. Nosaltres vam posar en valor les rutes que van a les masies, que van a l'Avenc, que van a la transhumància, les rutes de la pedra seca. O sigui, nosaltres hem posat en valor tot el que té Cunit perquè ens estimem Cunit i creiem que Cunit és un gran poble on viure. I sempre hem de buscar l'equilibri. El que no puc permetre és que Cunit es converteixi en un poble dormitori, on la gent només ve a dormir perquè no hi ha capacitat de generar ocupació ni de generar atracció. I al final, la política s'han de prendre decisions. I jo em puc equivocar la decisió, i per això dic, si m'equivoco o la gent creu que no he pres la decisió justa, d'aquí un any en eleccions, jo me'n vaig cap a casa sense cap tipus de problema.
3: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. Ho tenim que deixar aquí, que se'ns tira ja el temps de sobre. Moltíssimes gràcies, Àngeles Lorca, també, que vagi molt bé. I alcalde de Cunit, moltíssimes gràcies. Ens tornem a retrobar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
9: Gràcies a vosaltres.
3: Una abraçada, adéu-siau, bon dia.

Som-hi, som-hi! Començant amb Afro House, per tots vosaltres. I recorda, aquí, la música no en fem.

Ai, ai, sí senyors, estem aquí en directe, en exclusiva per la teva sintonia, com sempre. Som DJs Quilòmetre Zero. I com no, doncs, des d'aquí, saludar tota la gent que t'estigui escoltant per les xarxes, per les diferents emissores, com també per internet, eh? Juli Ri!

Són DJs, quilòmetre zero. Com m'agrada, sí senyor. Des de la vostra sintonia. Sessions en directe cada setmana. Josenko DJ. Yuri Riba. I Jaume Mix en directe. Recorda, de música no en fem, però si en posem... Melodies com aquesta, per viatjar a través de la música. I per començar, amb bon peu el dia, o acabar-lo de la mateixa manera...

Són DJs, quilòmetre zero, en directe, per tu, des d'aquí. Que m'agrada tan bo, sí senyor. Afro House per tu. Des de la teva sintonia. Juli Riba. Jo sé com DJ. I DJ Jaumix. Són DJs, quilòmetre zero.

Bueno, ja s'acaba el que sonava. Comencem a aterrar ja, que ja s'acaba el que sonava, com bé dèiem. Des d'aquí ens despedim. Yuri Riba, Justin Go DJ, DJ Xaumix, per tots vosaltres. Això és Sound DJ Kilòmetre Zero. I si Déu vol, ens tornem a retrobar la setmana vinent. Clar que sí, home. Recorda, aquí de música no en fem, però si en posem, sí senyor. Que vagi de gust i fins la pròxima. Siau! Como me gusta, son DJs, Kilómetro Cero. In Session. Con cada semana. Ay, ay, ay. Com m'agrada.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Cada mes aquí al vostre Monotrònic, el programa al qual, com sempre, fem monogràfics de grups de música electrònica i repassem la història del mateix gènere. Avui el nostre protagonista serà Edgar Froese. Destacarem, doncs, la seva carrera en solitari fins als anys 80, el qual repassarem avui en aquest programa. Recordeu, doncs, Edgar Widmal Froese, nascut a Tilsit el 6 de juny de 1944 i mor el 20 de gener de 2015. Fou un artista i músic alemany, fundador i membre principal de Tangerine Dream i precursió de la música electrònica i krautrock alemany. Però nosaltres avui el que repassarem serà la seva obra en solitari. I estem escoltant el seu primer single. Doncs Edgar Froese va néixer a la localitat de Tilsit, com bé dèiem, a la Prússia Oriental, durant la Segona Guerra Mundial. La ciutat que perteneixia en aquest moment a Alemanya fou ocupada per l'Exèrcit Roig el 1945. Actualment té el nom de Sovetsk i pertany a Rússia. Com bé dèiem, Edgar Froese va mostrar aptituds artístiques des de nen i es va inscriure en l'Acadèmia de les Arts de Berlín Oest per estudiar pintura i escultura. El 1965 va formar una banda anomenada The Ones, a la que tocaven rock i R&B en els clubs de llavors, el qual podem escoltar el seu single, The Ones, Lady Greengrass. Doncs durant una presentació a Espanya va tenir una trobada amb l'influent Salvador Dalí, que el va animar a iniciar camins més experimentals amb la seva música. Llavors The Ones es va dissoldre el 1967, deixant aquest single al qual estàvem escoltant. I després, doncs, de tornar a Berlín, Froese formaria Tangerine Dream. El 1970 es casaria Mònica, morta el 2000, a la qual va crear diverses portades de Tangerine Dream en els anys successius. I aquell mateix any, el 1970, naixia el seu fill, Jerome Froese, que seria membre de Tangerine Dream uns 20 anys més tard. La seva carrera en musical en solitari començava a mitjans dels anys 70 amb el LP Aqua, el qual comencem a escoltar, i el que, doncs, va començar a encetar les seves experimentacions musicals. La seva carrera en solitari va anar transcorrent paral·lelament a la del seu grup, encara que sense això abandonés el treball amb Tangerine Dream, sent l'únic membre present en tots els discos de la banda. Per cert, en el 2005 es va rellançar gran part del seu treball en solitari en diverses versions parcialment regravades. Escoltem, doncs, el seu primer treball, Aqua, a l'any 1974, dins del moviment del krautrock alemany, de la música electrònica berlinesa.

Com podeu observar, és un treball al qual vol expressar diversos sons orgànics en aquest treball Aqua d'Edgar Froese, el nostre protagonista del monotrònic d'avui.

jugant amb efectes, barrejant música concreta amb música electrònica. Aquesta peça, la primera peça d'aquest àlbum Aqua, que també porta de títol el mateix nom de l'àlbum, dura uns 17 minuts. Es podrien, doncs, considerar a partir d'ara les òperes electròniques. Incluïa temes com, per exemple, aquest de Parnorfelia, al qual escoltem un fragment.

La majoria de tots aquests temes són força llargs. Aquest dura gairebé 10 minuts. El següent, NGC, uns 14. O, per exemple, aquest últim que tanca l'àlbum, Upland, 6 minuts amb 40. Un estil força similar al de Tangerine Dream, al qual doncs es notaria la seva influència en el mateix grup.

La inspiració a fer aquest àlbum, el seu segon àlbum en solitari, Epsilon i Malasian Paul, li va venir després de tornar amb Tangerine Dream amb la seva gira per Austràlia el 1975, al qual doncs tenia ganes de plasmar diverses melodies les quals li van suggerir aquelles terres. La música reflexa les seves impressions també en el sud-est d'Àsia i Austràlia. Epsilon, treball personal i envolvent, al qual doncs Edgar Froese va voler plasmar en dos talls. El primer, Epsilon i Malasian Paul, el qual doncs dura doncs uns 16 minuts aproximadament, i al qual doncs escoltem uns petits fragments. I el segon tall, també d'uns 16 minuts, gairebé 17, anomenat Maru Brabai.

Escoltes el Monotrònic, avui especial Edgar Froese, un fantàstic artista amb una extensíssima obra, tant en solitari com amb Tangerine Dream, com col·laborant amb altres grups. Ja farem diferents episodis d'ell, els quals seria impossible en una repassar tota la seva obra.

Sons atmosfèrics, envolvents, hipnòtics. Els d'Edgar Froese, el qual va evolucionant amb la seva feina, amb els seus treballs, arribant ja al seu tercer àlbum en solitari. Macula Transfer, 1976.

Escoltant el seu, tercer àlbum d'Edgar Froese en solitari, Immaculate Transfer, una de les peces interessants les quals integra aquest àlbum composat per 5 talls. Doncs Edgar Froese va realitzar aquest seu tercer àlbum en solitari, el Immaculate Transfer, doncs referint-se al títol sobre els spots sobre el sol i també regravant abans en Tangerine Dream en l'Estratosphere l'estiu de 1976, Edgar Froese justament va usar un vell multipistes Ampex Tape Machine, el qual Tangerine Dream havia usat als Abbey Road Studios i el qual després es faria seu per realitzar aquest treball, el qual es pot observar doncs aquestes diferents velocitats de diverses cintes, les quals van desfilant i passant pels capçals, doncs, en aquests anys 70, els que encara no hi havia MIDI, i per tant, doncs, es tenia que fabricar aquests sons d'una manera més analògica. I va disfrutar força, doncs, realitzant aquest tercer àlbum, Immaculate Transfer. El 1976... el qual es va publicar només a Alemanya. 22 anys més tard es reeditaria a nivell mundial per Virgin. Recordeu que Edgar Froese és el nostre protagonista del Monotrònic d'avui. L'alemany, nascut a Prússia Oriental, Tilsit, músic, compositor, pintor, productor, gran artista de la música electrònica i del krautrock, un dels fundadors, multiinstrumentista, amb guitarra, baix, teclats, harmònica, seqüenciadors... ens va deixar un gran llegat a l'any 2015, el qual ens va deixar a Viena, després d'una embòlia pulmonar, a l'edat de 71 anys. I al qual des d'aquí doncs, també volem retre homenatge a un dels creadors del krautrock i de la música electrònica. Líder de Tangerine Dream, un dels grups de referència i una gran obra no només en Tangerine Dream sinó que també en solitari, el qual estem repassant avui en el nostre Monotrònic.

deguda doncs a la extensa obra de Edgar Froese, el monotrònic d'avui el centrem als anys 70. Tots els treballs que va treure en solitari fins a finals dels 70. En pròxims episodis ja realitzarem d'altres anys. Doncs Edgar Froese va treure diversos àlbums. D'aquest Macula Transfer al qual estàvem escoltant ens arriba també el 1978 Ages.

Un àlbum al qual té, destaca per tenir molts més talls. I al qual també Edgar Froese utilitza tots els instruments que sonen. Els va gravant en multipistes. Com la tècnica que pot recordar la de Mike Oldfield en els seus inicis. Temes com aquest del qual estem sentint, de Metropolis, inspirat en Fritz Lang, a la pel·lícula de Fritz Lang. O, per exemple, també ens pot arribar aquesta altra, L'era dels esclaus.

Com es pot doncs, observar en aquest treball també la clara influència de Tangerine Dream? Escoltant flautes, sintetitzadors, piano i el famós Mellotron, el qual doncs, també utilitzava.

Temes com aquest, doncs, anem a repassar aquests detalls que configuren aquest àlbum anomenat Ages, el 1978. Títols com Metrópolis, L'era dels esclaus, El tròpic de Capricorn, Les nits de la dona automàtica, Icarus. Els nens de l'estudi. O de la gent gran. Pizarro i Atahualpa. Godalta. I el cercle tancat. Donant pas a temes els quals doncs, conformen aquest àlbum d'Ages de l'any 1978.

Escoltant l'obra d'Edgar Froese dins del nostre Monotrònic, a la teva sintonia i a la qual doncs estem sentint i també descobrint la seva obra en solitari del líder de la banda Tangerine Dream, a la qual avui és el nostre protagonista. Escoltem temes com aquest altre del mateix àlbum Ages, doncs és Pizarro i Atahualpa.

Aquí comença a experimentar amb altres instruments i fa palesa la seva admiració per la fusió dels instruments de música ètnica amb els sintetitzadors i els instruments més avançats d'electrònica, com els seqüenciadors també i el famós Melotron.

Segueix evolucionant, doncs, la creativitat d'Edgar Froese, el qual també Tarell en solitari o en Tangerine Dream realitzava diverses performances a port lligat amb Salvador Dalí, un dels seus mestres inspiradors, mestre de pintura i d'escultura, inspirador també de la música electrònica, el qual doncs també feia performances amb l'art que es posaven de fons amb temes musicals com per exemple aquest de Steunman a l'any 1979, arribant doncs a donar nom a l'àlbum precisament de l'any 1979, Steunman.

Steinman, aquesta peça la qual estàvem escoltant, doncs posa nom a l'àlbum de l'any 1979 i el qual doncs es va reeditar, per cert, el 2005, una remasterització a la qual doncs també es va poder disfrutar ja a la resta del món. Però aquests àlbums havien sortit només a Alemanya.

Edgar Wilmer Frost, Tilsit, 6 de juny de 1944. Ens deixa a Viena, 20 de gener de 2015. L'artista i músic alemany, fundador i membre principal de Tangerine Dream i precursor de la música electrònica del krautrock, deixeble de Dalí. El qual, en aquest mateix àlbum, li dedica un tema musical. Amb aquest tema, doncs... No, amb aquest tema no, però amb aquest àlbum baixar... Acabarem ja el nostre programa d'avui, el qual ha intentat repassar, o si més no, intentar fer un petit resum, el més bonament possible, de l'obra en solitari d'Edgar Frost, compresa entre els anys 70. Atès que té una obra molt i molt extensa.

bé dèiem, una obra força extensa, la qual en futurs programes també seguirem repassant altres facetes de la seva carrera musical.

Edgar Froese, el protagonista del Monotrònic d'avui. Dedicant temes com aquest cap al seu mestre Salvador Dalí. Es que Sleep Fuse a Dalí.

Amb aquests temes musicals finals de l'àlbum Steel Man de l'any 1979 us deixem amb Edgar Froese, el protagonista d'avui del Monotrònic, el qual hem repassat la seva obra en solitari compresa als anys 70. En futurs episodis repassarem més àlbums, més temes d'Edgar Froese. Però fins llavors, que vagi de gust. Petones i abraçades d'un servidor Jaume Sens. Paraula de Raver. I que la Rei us acompanyi.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. De vegades la vida t'ofereix oportunitats insòlites i avui en tinc una que creuria que no arribaria mai, perquè la pedra de la meva sabata educativa van ser les matemàtiques. I a mi, més d'un professor de matemàtiques em va posar molt nerviós, perquè com que jo no les entenia o ells no les explicaven bé, els suspensos van caure en cadena fins que em vaig desfer de les ciències. I avui tinc una professora de matemàtiques que diu que està nerviosa. Em podria venjar. Irene, Ricard, gràcies per venir.
1: A tu.
0: Clar, he entrevistat molt pocs matemàtics a la meva vida i, per tant, d'entrada, necessito que m'expliquis quina és la gràcia de les matemàtiques.
1: Suposo que per tothom, cadascú té la seva gràcia, i per mi les matemàtiques van ser una de les coses més fàcils de la meva vida.
0: Què dius?
1: Sí.
0: A veure, després de sumar, restar, multiplicar i dividir, tot el més a mi em costa entendre. Què s'ha de fer per entendre-ho?
1: Doncs no ho sé. M'imagino que potser explicar-ho bé des del principi i donar les coses, els passos més fàcils per poder arribar a les solucions finals.
0: I a tu qui et va injectar aquest verí?
1: Doncs a l'escola d'aquí de Cunit, al principi, quan vaig començar, hi havia una mestra que es deia Maria Dolors Paul.
0: Estem fent un homenatge, eh?
1: Sí. I per mi va ser, doncs, la meva professora en principi. Per mi va ser molt fàcil entendre el que explicava. I després, quan vaig passar a l'escola a Vilanova, que vaig anar a les monges, a les Puríssimes, doncs el professor que tenia, que era també un professor molt bo, que es deia Ferrer i Pi,
0: segon homenatge,
1: i que va ser per mi també un professor genial, que, bueno, vaig aprendre moltíssim. Sí, molt.
0: Un bon professor probablement acaba determinant el futur d'un alumne.
1: Suposo.
0: Com era el col·le en aquell temps? Com era l'escola de Cunit quan tu hi anaves?
1: Doncs era una escola unitària. Hi havia nens de totes les classes, de totes les edats.
0: Quants éreu?
1: Molts, molts. 30 o
0: 35. 30 en una sola aula.
1: En una sola aula, sí. Sí, sí.
0: I com s'ho feia el mestre? Perquè, clar, si teníeu edats diferents...
1: Sí, doncs la veritat és que és molt complicat. No ho sé, no ho puc entendre perquè jo era molt petita. Però sí, sí, anàvem fent, suposo.
0: No estem parlant ni de l'escola Pompeu Fabra.
1: No, no, no, no.
0: Era on estava?
1: Doncs mira, aquí al costat de l'Ajuntament, al cantó esquerre de l'Ajuntament, on està ara la sala de plens,
0: sí.
1: Doncs en allà.
0: Allò era l'escola.
1: Allò era l'escola. I encara hi ha una columna, com també em castigaven sempre perquè era molt bitxo, i sempre que entro allà me la miro. Sí.
0: Quines coses. I d'aquella generació teva, en van sortir més mestres, per exemple?
1: Doncs una, més gran que jo, la dona del meu cosí, la Feli Montenegro, que també va ser mestra.
0: Tu ets filla única?
1: Soc filla única.
0: Ets de... Ton pare és de Cunit de tota la vida, ta mare va arribar molt petita. Quina és una mica la història familiar?
1: Doncs jo vaig néixer aquí al carrer Nou, que és el carrer ara Francesc Macià, aquí a la cantonada on hi ha la botiga del Tunic, de Tunic o Tinuc, i aquí vam néixer tota la família. Segons hem pogut saber, el meu besavi ja vivia aquí en aquesta casa. Després van viure els meus avis, el meu pare i els seus germans van néixer en aquesta casa, i el meu cosí gran i jo també vam néixer en aquesta casa.
0: Ets filla única?
1: Jo sóc filla única.
0: Això és un avantatge, un problema? Tu com ho has viscut?
1: Jo bé. Home, sí que m'hauria agradat tenir germans. Sí.
0: Matemàtics.
1: Bueno.
0: Com era la vida d'una nena al Cunit de fa uns quants anys?
1: Doncs jugàvem al carrer, anàvem a l'escola, estàvem a casa, normal, suposo. Jugàvem i... molt al carrer, molt.
0: Això és important perquè és una cosa que ja no passa ni a Cunit.
1: No, sí.
0: I a què es jugava al carrer?
1: Doncs la pilota, saltar corda, jugàvem amb les nines, els que eren petites, i amb les nenes més grans jugàvem també alguna vegada, aquí a la plaça de l'església. Elles eren les mares, nosaltres érem les nenes. No sé, coses.
0: Està bé, perquè a més, una altra cosa que no passa és que els nens que juguen a dia d'avui juguen amb altres nens de la seva generació. El fet d'estar tot el dia a casa, a l'escola també, i al carrer, amb gent més gran i fins i tot amb gent més petita, suposo que aporta coses interessants, no?
1: Bé, no sé, jo penso que ens ho passàvem molt bé.
0: Sí. I després què? Després de passar per l'escola de Cunit i anar... Com és el teu pas per les Puríssimes a Vilanova?
1: Doncs per estudiar el batxillerat no hi havia possibilitat aquí a Cunit. No hi havia institut, hi havia un institut a Vilanova.
0: El Manel de Cabanyes.
1: El Manel de Cabanyes. I em sembla que encara no existia l'Institut del Vendrell. I aleshores doncs, la possibilitat era anar a les monges a Vilanova, que era el pas següent. Sí.
0: Un ensenyament religiós, però potser no tant, no?
1: Sí, era religiós, però jo penso que ens van preparar molt bé.
0: Exigent.
1: Sí. Sí. Sí, sí, sí.
0: Fins i tot de les matèries que no t'agradaven.
1: Sí, jo penso que sí, que ens van preparar molt bé. De fet, moltes de les, quasi bé totes les meves companyes de l'escola de les monges, totes van anar a la universitat i van sortir amb una carrera.
0: Bueno, vosaltres feia selectivitat o preu?
1: Selectivitat.
0: Selectivitat.
1: Sí. No, van fer COU. No, selectivitat. Sí, sí, selectivitat també van fer. Era una espècie... No, era revàlida de sisè.
0: Revàlida.
1: La revàlida de sisè, sí. I llavors vam anar a fer COU abans d'entrar a la universitat.
0: I tu ja sabies que volies ser matemàtica, però no és el que vas triar. No sabies que volies ser matemàtica.
1: No volia ser matemàtica. De fet, vaig començar estudiant farmàcia, però no m'agradava gens. I vaig fer el que vaig voler, que era fer magisteri, de fet.
0: I per què vas triar farmàcia si no t'agradava gens? Perquè et van dir que guanyaries la vida.
1: Tenia 16 anys quan vaig acabar COU i no tenia tampoc molt clar el que volia. Era de ciències, i el que m'agradava a mi, però no ho tenia molt clar.
0: No haver encertat la carrera que volies potser té una mica de component de fracàs. Com que tu deus haver vist molts després, a l'hora de fer de mestre, com se supera una situació, un error, per entendre'ns?
1: Home, és complicat perquè tens com una vida encaminada, no? Però doncs, suposo que vaig ser lo suficientment valenta per dir no vull continuar.
0: A casa ho van entendre?
1: Sí. Sí.
0: I els resultats després, quan et poses a estudiar magisteri?
1: Molt bé. Sí, sí, feia el que volies, clar. Em va agradar molt estudiar, sí.
0: Feies el que volies fins que... aconsegueixes el títol per ser mestre i aquí comença la segona part de la teva vida laboral, però abans algú hi ha que em diu que t'agrada la festa.

0: conèixer la meva sorpresa, perquè quan un pregunta a un altre, no, digue'm la primera cançó que et passi pel cap, habitualment les persones responen amb cançons transcendents, posen Mediterrània del Serrat, vull sentir el Bob Dylan... Per què? T'agrada la festa?
1: Home, aquesta cançó era de quan jo era jove.
0: I jo?
1: També, no? M'agradava molt aquest grup de les Bangles, i m'agradava molt, molt una cançó que es diu Eternal Flame.
0: Sí, clar. Però... És de les dues cançons?
1: Sí, però és que era molt romàntica. Llavors he pensat, no, canya. Una mica de canya.
0: Com es tradueix la canya a la vida d'una profe?
1: Home, davant dels alumnes has de fer la seriositat màxima, però fora pots fer el que vols.
0: Bueno, el que, fer el que vols m'interessa més. Bueno. Com és la doble vida?
1: No, la doble vida no.
0: La doble... la vida social.
1: Bé, doncs, sempre sortint amb amics i les discoteques no m'agradaven massa, però, doncs, excursions o cinema o... Llegir molt, m'agrada molt llegir, diferents coses.
0: És maco que ho expliquis ara que tothom es passa els dies davant de pantalles.
1: No m'agrada llegir ni amb tablet ni amb el mòbil. Prefereixo un llibre en paper i...
0: No només per llegir, sinó fins i tot per entretindre's. És a dir, vivim una època tan diferent que allò... que era el que ens feia feliços, que era sortir, prendre una cervesa, o anar d'excursió, o anar al cinema, o... tot això ha desaparegut.
1: Sí, pels joves potser sí, no ho sé. No, per mi continua més o menys igual, com sempre.
0: Sí, clar, potser tindrem un problema en pròximes generacions.
1: A veure.
0: Esperem que no. Bueno, tu ens podries explicar què és això de l'algoritme.
1: És un terme matemàtic.
0: A veure, tu et converteixes en mestre i te'n vas a la Juncosa del Montmell?
1: No, vaig començar el primer any a Segur de Calafell.
0: Segur de Calafell.
1: Llavors, com que hi era interina, em van prendre la plaça aquesta quan vam anar a demanar-la i vaig venir un any aquí a Cunit. Però aquí a Cunit em va tocar estar amb els parvulets. Llavors, clar, no era el meu. M'agradaven els nens més grans.
0: Yeah.
1: I l'any següent ja vaig marxar a Segur de Calafell i vaig estar allà doncs, fins que em van donar la plaça definitiva a la Juncosa del Montmell. Amb una unitària.
0: Clar, és el que anava a dir. És que a la Juncosa hi ha poca canalla. Ara potser n'hi ha més.
1: Suposo que sí.
0: Ara n'hi ha més, però en el seu moment tornaves a una escola que era com la que tu havies estat alumne.
1: Exactament.
0: I llavors sí. Vas aprendre
1: sí,
0: com es fa.
1: Com es fa.
0: I com sí. Es fa.
1: Bé, doncs tenia des de parvulets de 3 anys fins a gent de 14, que feien 8è de bàsica. Doncs més per grups i doncs, preparant com sigui possible... Una estona a cadascun, dedicant-los a cadascun, a cada grup una estona. Bueno, fer coses conjuntes i...
0: I a quants?
1: Em sembla que en tenia 18, potser.
0: 18,
1: una cosa així.
0: 18. Sí. Quina batalla més diferent a la que

0: sí. Segur que trobaries després.
1: Sí, però bueno, vam fer coses conjuntes i vam fundar una revista que l'editàvem de tant en tant, que es deia La Muntanya de Mel. Després, els nens que no havien sortit mai del poble, doncs els vaig apuntar a cross comarcal i baixàvem els diumenges a fer cross. Entrenàvem per allà a la muntanya. Bueno, sí, va ser divertit.
0: I finalment...
1: Vaig demanar el trasllat i assegut a Calafell, a l'escola mossèn Cinto Verdaguer.
0: I aquí sí que hi passes molts anys. Quants anys?
1: Fins que em vaig jubilar.
0: Fins fa 8 anys. Com evoluciona no només el món de l'ensenyament, també segur, vale? Perquè segur, com Cunit, en aquest període són municipis que s'omplen de gent, gent arribada, allò de la matrícula viva, que la gent no ho entén, tu segur que ho has patit. Com va canviar des de que vas arribar fins al final la teva feina docent a Segur?
1: Doncs al principi, quan vaig començar, era una escola que només hi havia una sola línia, o sigui, un grup d'alumnes.
0: Un grup per curs.
1: Un grup per curs. Vam acabar tenint tres grups per curs.
0: Quina barbaritat.
1: Vam inaugurar una escola nova, molta gent, moltíssima, molts alumnes, molts alumnes. I clar, la vida també canvia, o sigui, no és el mateix quan vaig començar jo als anys 80 que ara, no?
0: Bueno, als anys 80, amb nens més semblants o com eres tu de nena, suposo...
1: Sí, els nens jugaven, clar, jugaven al carrer i anaven, sí, clar, evidentment, el Cunit era un poble, Cunit segur era un poble com Cunit, més o menys. Sí, sí, molt més dispers, perquè aquí no hi havia nucli de població, no hi havia nucli central com aquí a Cunit, no? Però sí, com aquí, sí.
0: I al cap dels anys, això en què es torna?
1: Doncs amb moltíssima gent. Ja et dic, d'una escola petita, per dir-ho d'alguna manera, doncs a una escola molt gran. I ara, doncs, com aquí a Cunit, també vam començar una escola molt petita i ara hi ha tres escoles i dos instituts i a Segur igual.
0: I els nens són sempre iguals? T'ho dic perquè una cosa són els nens del 80, m'estic recordant de la cançó dels Búhos, i una cosa molt diferent són els nens d'ara encara més, però els nens de fins fa 8 anys segur que eren una altra cosa. I a més, en llocs com Segur o com Cunit, que són llocs d'arribada de persones de diferents procedències, això deu implicar també canvis en la manera de fer dels mestres.
1: Sí, però els nens sempre són nens. I jo, com tenia els petits, eren petits encara... Tenia sempre, primer vaig tenir fins a 8è de bàsica quan feien l'ESO i després sempre vaig tenir 5è i 6è, que eren els més grans dels més petits.
0: Sí.
1: Jo penso que els nens en el fons sempre són nens. Ara no ho sé, perquè en 8 anys la cosa ha canviat molt, però no sé, jo penso que els nens sempre són nens i s'il·lusionen amb qualsevol cosa i si es motiven qualsevol, no sé, jo m'ho vaig passar molt bé amb ells.
0: Jo sempre he pensat que els mestres de vocació apreneu més dels nens que els nens de vosaltres.
1: Bueno, espero que no.
0: Coneixements?
1: Sí.
0: Òbviament els aporteu vosaltres, però reaccions humanes, segur que vosaltres n'apreneu moltes. Tu recordes algun moment especialment emotiu a l'escola?
1: No sé, ara no se m'han acut cap, però suposo que sí, que molts, m'imagino.
0: Perquè tens la més matemàtica, però...
1: No, però no sé. Jo amb els meus alumnes m'ho he passat molt bé, la veritat. Sempre aprens coses d'ells, evidentment, però així ara no se m'acut res per explicar.
0: I què passa al cap dels anys quan et retrobes amb alumnes que són pares de família, jo què sé?
1: Moltíssims, perquè clar, jo visc aquí, jo visc a Cunit, i si vas a un restaurant trobes el cambrer, vas a la perruqueria i trobes alguna perruquera, vas a l'òptica i m'he trobat a un alumne que està treballant a l'òptica aquí a Cunit, o sigui, molts alumnes, esclar. Molts.
0: I això et deu fer il·lusió que et recordin.
1: Sí, clar, sí. Jo a vegades no te n'oblides perquè els reconeixes, no? Però clar, jo els reconec de quan eren petits, no com són ara, que s'han fet homes i dones, és clar.
0: I de gran què vols ser?
1: Doncs com ara, estic bé, jubilada, tinc una vida molt tranquil·la, faig exercici físic, llegeixo...
0: Llegeixes què?
1: Moltes coses. M'agrada molt la història, m'agrada molt el senyor Santiago Posteguillo.
0: Estem llegint Los Tres Mundos, tu i jo, a la vegada.
1: Ja l'he acabat.
0: No m'expliques res.
1: No.
0: Vaig per la pàgina 200.
1: Ui.
0: Me'n queden 800, sí, ja ho sé.
1: Ja me l'he llegit. He llegit tots els llibres del Santiago Posteguillo.
0: I com jo.
1: M'agrada, sí? I m'agrada molt... O sigui, penso que si m'haguessin explicat la història tal com l'explica ell, potser... No, també m'agrada les matemàtiques.
0: Ja. Diuen els experts de la història que el Posteguillo... No és absolutament fidel a la realitat. Jo me'ls passo per allà.
1: Bueno, a mi m'agrada com explica les coses.
0: Què ens dona aquest meravellós hàbit de perdre el temps llegint?
1: No ho sé. Jo llegeixo molt. Soc de tota la vida. Soc una molt lectora. Molt. Llegeixo moltíssim. Sempre vas descobrint coses noves i gent, no sé.
0: És una manera de viure...
1: Sí.
0: Mil vides.
1: Exacte. Sí. Viatjant llocs que no has viatjat.
0: No tens calés per anar.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Què és el que més t'agrada de Cunit a dia d'avui?
1: Cunit
0: avui és... preguntaré el que menys, eh?
1: Cunit és una gran ciutat avui en dia. Hi ha molta gent. Jo visc aquí al centre del poble i aleshores encara tota la gent que viu per aquí a prop meu encara són gent del poble que ens coneixem, ens saludem, ens diem bon dia... I...
0: Les cadires del carrer ja no les traieu.
1: No, llàstima. Bueno, passen cotxes. Sí, passen cotxes, és veritat. Però jo continuo vivint, doncs, al meu poble, per dir-ho d'alguna manera. Bé, no sé.
0: El valor, això seria el valor de la comunitat.
1: Sí, sí. He fet amistats noves, esclar, evidentment, perquè... perquè he conegut molta gent fent esport i fent coses així, però continuo tenint aquí la gent del meu poble, per dir-ho d'alguna manera.
0: Aquesta és la cara A i la cara B.
1: S'ha fet molt gran.
0: S'ha fet molt gran?
1: Molt gran.
0: I el que no t'agrada de que s'hagi fet gran, què és?
1: No sé. No tinc res especial que no m'agradi. Vull dir, la vida és així, es va canviant. Quan jo vaig néixer érem 300 habitants.
0: 300,
1: I ara som 300. Moltíssims. Sí.
0: 300 en una època en la que, per exemple, era molt important el respecte a la gent gran.
1: També.
0: Què recordes dels teus avis, per exemple, i de la teva relació amb els teus avis?
1: El meu avi es va morir, era molt petita, però me'n recordo moltíssim d'ell. O sigui, el veig, no? Tal com era, amb la seva armilla, i el veig. O sigui, jo me l'estimava molt, el meu avi. I es va morir quan jo tenia 8 anys, o sigui, però me'n recordo molt. I la meva àvia, doncs, em cuidava molt. Era la meva àvia, la que vivia a casa, la que... Sí. Sí, sí. També la feien rabiar, eh? Sí, sí.
0: Abans d'acabar, quan veus mestres a dia d'avui, quan estàs pendent segur de les necessitats educatives que tenen, de les moltes vagues que hi ha, dels problemes de retribucions, de com ha canviat l'ensenyament en aquest temps que ja no t'hi dediques, ja sé que tothom pot tenir una feina encara que no sigui la seva vocació, però per ser mestre fa falta.
1: Sí. Penso que sí. Fa. No sé. És molt complicat perquè la vida ha canviat molt. I aleshores, des de que jo vaig deixar-ho, fins ara, sé que l'escola ha canviat moltíssim.
0: I no tenen a demanar consell alguns dels que encara queden?
1: És que quan jo vaig plegar ja no queda ningú. Sí.
0: Irene, gràcies per venir.
1: No.
0: Gràcies per posar-nos els bangles. Que això segurament passarà a la història de la radiodifusió.
1: Sí?
0: Perquè jo no m'ho esperava. No et demano que em ballis la cançó. Sí, perquè la cançó té el seu ball. I gràcies per estar aquí.
1: A tu.

tremendo.

0: Remember Sound on Sundays at 9 p.m. and in repeat on Saturdays at 7 a.m. on Radio Cunit, your FM wave.
1: Remember Sound, el teu programa que et fa recordar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Tots els diumenges a les 9 de la nit i en reposició els dissabtes a les 7 del matí. Remember Sound, a Ràdio Cunit.

0: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
1: Esto es Música con Juan Buendía.
2: Hola, soc Josep Maria Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
3: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
4: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
5: Sube la marea y esto no da más de sí.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
7: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 de matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
10: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
11: Un programa que dirige y presenta Iván Uriaga. Dos horitas contigo, la mejor de la música pop, tanto de nuestro país como de fuera. Podrás volver a escuchar todos aquellos éxitos que en su momento.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: And for love's sake, each mistake, all you forgave, and soon both of us.
3: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
4: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, sexy time.

al teu programa, a la teva sintonia. Remember Sound, el programa que et fa ara escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara senyant el senyor Jay Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

You feel good.

el senyor de James Brown. I ara s'anem a la companyia de...

Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Villas People. In the 90s.

al Señor. The BS people. In the name. I ara s'anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remembersa. El programa que et fa escoltar la música d'abans per ballar-la avui i ara.

als senyors de System, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara anem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34 hores són els minuts que passen. Des de què hem començat? Amb els senyors de Odyssey també. Els senyors de Trump. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

Els senyors de Trump. Ells són la vell, Lady Marmalade.

vous voulez escoltar alguna cançó, ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I en premi, gentilesa del Papa, l'envico de Comarrugar.

Diana Ross. Remember Sam. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
6: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem? Els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe. I en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
7: Que sube la marea, y esto no da más de sí. Come and touch me,
8: baby. Hola, hola. Soc Ivan Ullac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Disco Friends. Sí, sí, Disco Friends, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Friends, tots els dilluns i en canvi de fusió, els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Un abraçada a tots i ens veiem. Disco Friends.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
13: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
13: Amb Jaume Asens.
15: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Avui, a la història de High Energy, el protagonista, la protagonista, serà Divine, o Divine, com li vulgueu dir. Després escoltarem Italo i els 35 darrers minuts farem un especial dedicat al 40 aniversari del Max Mix. Espero que us agradi. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Divine, nascut com Harris Glenn Milstead, va néixer el 19 d'octubre de 1945 i ens va deixar el 7 de març del 1988. Fou una cantant, drag queen i actriu americana que es va convertir en una icona de la cultura LGBTI, un símbol de la contracultura mercès a la seva col·laboració amb el director de cinema, en John Waters.

A principis dels 80, Divine es va traslladar a una exitosa carrera musical, principalment a Europa, on es va convertir en una estrella del high energy i la música disco. Va treballar amb el productor Bobby Orlando, conegut com Bobby O, el que li va donar un so característic, ritme ràpid, sintetitzadors potents i lletres divertides i empoderadores.

Divine va morir inesperadament el 7 de març del 1988, als 42 anys, degut a una insuficiència cardíaca provocada per una hipertròfia ventricular esquerra. Tan sols unes setmanes després de l'estreno de la seva pel·lícula amb Waters, Hairspray, on va interpretar el villà Harman Nifes Stisberg al paper de mare. Avui hi ha la protagonista a Hot Dance 80 i a la història del High Energy és Divine o Divine.

Divine és considerada la reina mare del drag i una inspiració per a artistes com RuPaul, qui ha anomenat a Divine com la seva major influència. Avui, a la història del High Energy, la música de Divine.

un altre dels èxits de Divine amb Bobby Orlando va ser Native Love, que és el darrer tema que escoltem avui a la història del High Energy.

Benvinguts i benvingudes avui a Hot Dance 80. Hem començat amb la història del High Energy amb Divine, Divine. I ens acompanya ara el Ether David amb Words. Avui, als 35 darrers minuts, farem un especial del 40 aniversari del Max Mix. I és que això no es celebra cada dia. Un dia molt complicat de parlar amb els protagonistes de la festa, però hem aconseguit contactes i amb successives edicions de Hot Dance 80 doncs anirem parlant amb els protagonistes d'aquesta festa que es va fer a Molins de Rei, al Baix Llobregat.

després de l'Ether David ens acompanyarà un altre protagonista que es va fer anomenar Rebase. I això és el Dial My Number.

Anem a escoltar més música perquè avui a Hot Dance 80, amb l'especial del 40 aniversari del Max Mix, el programa se'ns està quedant molt i molt curt. Això és Savage i senzillament No Ploris a la Nit. Don't Cry Tonight.

Don't cry tonight. No ploris a la nit, sobretot si estàs amb la quitxalla feliç. Don't cry tonight. Acabarem aquesta primera part de Hot Dance 80 amb Bill Lyon i Happy Children.

0: El 15 de novembre de 1985 es va editar el Max Mixel, un disc de mescles que no s'havia fet mai a Catalunya i a Espanya. El va fer en Mike Platines, conjuntament amb en Javier Ucía. Cadascú feia la seva feina i ara se celebra el 40 aniversari. El Max Mix 1 40 l'ha enregistrat DJ Tedu i el Max Mix 2 l'ha enregistrat en DJ Fanny. Així sonava el Max Mix 1 fa 40 anys.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 40.

15 de novembre del 2025, 40 aniversari de la Max Mix.

Una sessió que va començar amb uns minuts de retard i que van començar punxant en Javi Vilches i en Charlie Mix amb uns petits problemes en un canal, en un plat. Després d'ells va punxar el productor italià Roberto Turati. I després es van fer actuacions de Fred Ventura, Mi Commission i Squash. Anem a escoltar un tros d'aquestes actuacions.

l'actuació de Fred Ventura al 40 aniversari del Max Mix. Després de Fred Ventura va actuar Mico Mission, que aquest 2025 ha actuat a la discoteca dels 80 a Madrid, després a València, i també ho farà a discoteca dels 80 quan vinguin a la ciutat de Barcelona.

Todos, yeah!

Això va ser una part de l'actuació de Mico Mission, que després escoltarem el Mega Mico, que per fi el Mike Platines l'ha enregistrat en vinil amb una cinta de Revox que li va lliurar a en Josep Maria Castells a la mega quedada que es va fer a Cardedeu ja fa uns anys. I ara, per fi, la companyia discogràfica l'ha editat el Max Mix 40 aniversari, doncs han editat el Mega Mico. Freddy Ventura, Mico Mission, i ara li toca el torn a Scotch.

I seguim endavant amb el programa perquè ara tenim d'escoltar el Mega Mico i després doncs farem més programa. Avui especial a Hot Dance 80 del 40 aniversari del Max Mix.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la coordinació tècnica i musical Barroja Show, des de la producció de la Susi Bautista i Navarro, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins a la propera. Adéu-siau.

Podcast. Atenció, comença el nou programa de Monotrònic. Tens mono? Molt mono de música electrònica? Aquest és el teu espai per fer pedagogia i història de la música electrònica i, com no, els seus monogràfics de tots els grups en els diferents estils musicals. Repassats per un servidor d'una manera amena, intentant sintetitzar al màxim aquesta corrent a la qual li apassiona un servidor, Jaume Sens. Un plaer d'acompanyar-vos al llarg d'aquest viatge amb el Monotrònic, el qual ara comença.

Benvinguts al Monotrònic d'avui, al qual el protagonista és un grup de Düsseldorf, el qual el líder és un dels ex-integrants d'altres grups dels quals hem estat repassant, com per exemple Kraftwerk o per exemple Neu. El líder és Klaus Dinger i l'any 1976 va crear un nou projecte musical dins del gènere del krautrock, també considerat art rock, rock progressiu, rock experimental i música electrònica. Des de Düsseldorf, Alemanya, la Düsseldorf. Així començava el seu primer treball.

acabem d'escoltar un petit fragment del primer tall al qual encetava el seu primer àlbum l'any 1976 i que duia per nom el mateix de la banda, la Düsseldorf. Una peça de 13 minuts a la qual és un exemple d'aquest estil musical del krautrock, una joia dins del gènere, el qual era una crida d'intencions i a la qual van seguir més temes composant 4 àlbums d'estudi. Avui, doncs, repassarem més temes musicals del protagonista d'avui del Monotrònic, la Düsseldorf. La Düsseldorf fou una banda alemanya de krautrock formada per Klaus Dinger, Thomas Dinger i Hans Lampa. Klaus Dinger havia format part de Kraftwerk i posteriorment de Neu, el qual va conformar juntament amb Michael Ruder. Després de la gravació de Neu 75, Neu es separà i Klaus va formar la Düsseldorf juntament amb el seu germà Thomas i Lampa, els quals tocaren la bateria en algunes cançons d'aquest àlbum. Ara anem a escoltar un altre dels seus temes més destacats del seu primer àlbum, Time.

La Düsseldorf va editar tres àlbums en més d'estudi entre 1976 i 1981, a més d'una sèrie de singles, i foren més exitosos que els demés projectes de Klaus Dinger, arribant a vendre 1 milió de discos. Es considera una banda molt influent per a artistes com Brian Eno i David Bowie, els quals van anomenar-lo el grup La Banda Sonora dels 80. Anem a escoltar un altre dels temes més representatius de la banda del seu segon àlbum, Reinita, de l'àlbum Viva, 1978.

Després de la separació, els integrants del grup estigueren enfrontats en conflictes legals relacionats amb qüestions financeres. Dinger va seguir treballant posteriorment en projectes com La Neu, el qual fa referència als seus dos grups anteriors, Neu i la Düsseldorf, però no arribaria a tenir gaire èxit.

Acabeu d'escoltar una baralla de dos temes anomenats Vogel i Geld de la Düsseldorf, el protagonista d'avui del Monotrònic. Des de Düsseldorf, Alemanya, amb el seu líder Klaus Dinger, l'any 1978. Anem a escoltar Cha-Cha 2000.

Acabeu d'escoltar un petit fragment d'aquest tema musical, ja que dura uns 20 minuts, i per problemes de temps no podríem encabir tota la gran obra de la Düsseldorf, tot un referent del krautrock del 70. Comencem ara per un altre tema musical del seu últim àlbum i unes remescles que van sortir l'any 2006, de la Düsseldorf.

Acabem d'escoltar Each Leaf Ditch i tot seguit Cost Nobel, temes que integra el seu últim àlbum anomenat Mon Amour i al qual, doncs, si podeu observar, té molta referència dins del ritme motòric que va crear Klaus Dinger, un terme al qual hem parlat en programes anteriors, i al qual també podeu observar les seves influències a les quals va aportar dins de la banda Kraftwerk en els seus primers treballs amb aquest ritme força característic al qual us semblarà familiar. Klaus Dinger va crear escola dins del Krautrock amb temes musicals com aquest.

Escoltes el Monotrònic, avui protagonista la Düsseldorf, com a integrants Klaus Dinger a la veu, guitarra i teclats, Thomas Dinger a la veu i a la percussió, i Hans Lampe a la percussió i als efectes electrònics. Hi van col·laborar també Harold Königsgitt al baix, Andreas Schells també al piano i Nicolas Van Rijn als teclats. La Düsseldorf, Alemanya. Aquest ha sigut el protagonista del dia d'avui. Acabem amb dos temes del seu últim àlbum, Mon Amour, el qual fa referència i dona títol d'aquest àlbum, Pippi Heart i Mon Amour.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.